Curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos.

0: Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio.cat. Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
11: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
12: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
13: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
4: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: TV i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: cabeza de ratón.
1: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entre

0: entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
1: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
2: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
4: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duarte Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
6: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
7: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
8: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: El 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Something

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes? Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz.

0: Els dimecres, de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges, a partir de les 11 de la nit. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: En aquest espai publicitari podries sonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: a la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Es van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
9: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
12: cel... A punt de fren amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 26 de setembre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia, Muriel, Marc Antoni Xalong, Olga Ruiz i Marc Molins, a les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
2: És molt difícil entender com los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
1: Dos anys després d'endinsar-se al món de l'Opus Dei amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un premi Ondas. Aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació en aquest cas sobre el paper dels homes i que narra a la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem a quarts d'11 amb la Mònica Terribas, també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després, avui un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol, al Suplement.
3: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles.
1: A les 11, la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, volcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
4: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
1: Aquest que sona és Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
5: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
6: Exacte, no? Sí, exacte.
1: Sí. Avui la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin cançons o gols del Barça, a quarts de 12 la conversa sencera des de l'Empordà amb el germà Soler. Tot això en un matí de dissabte, on també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans, la flamant nova presidenta del Liceu, i amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
7: Molt bon dia, Roger. I avui pendents de l'Ajuntament de Madrid, que ha rebutjat l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar l'immoble i llogar-li a un preu assequible. Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons l'Ajuntament, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. El consistori, governat pel PP, sí que s'ha ofert actuar com a mediador i els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Mentrestant, Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar als fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Del món, Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana d'un alto al foc de 7 dies i preveu reprendre els bombardejos contra l'Iran després de les eleccions de mig mandat del novembre. Així ho assegura The Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, segons les quals el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. Recordem que la proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Abbas Araghchi és el ministre d'Afers Estrangers iranià.
8: There are certain actions to be taken by the United States.
9: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
7: Donald Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa social on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Estret de Trump. I OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat OpenAI a autoritzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges es van publicar sense que fos la intenció dels usuaris i ja s'estan retirant, diu la companyia. OpenAI diu que està investigant l'abast de l'incident i no ha aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o informació sensible. I després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere ha quedat en llibertat amb càrrecs, acusada d'homicidi sota una fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar abans de 3 dies. La dona ha sortit aquest divendres a la tarda, a primera hora del jutjat, i en sortir ni ella ni els seus advocats han fet declaracions. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní, recordem que la dona no va atendre trucades i va trigar hores a obrir la porta de la casa Baqueira, tot i que inicialment es va apuntar que la mort hauria estat per causes naturals, els Mossos van detectar incongruències en el seu comportament. La detenció es va produir dimecres a Madrid. I de la cultura, la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Conxa d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: Hello, Pop, you're right.
11: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant, i a més, Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar en el palmarès, i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
7: I en esports, victòria del Girona per 2-1 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0 França 1. El davanter del Madrid s'ha retirat amb mal al genoll esquerre, tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. Avui jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substituït a la mitja part, mentre que Bernal ha jugat tot el partit. I en bàsquet, avui comença la Lliga CB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Pons Arnau, a les 9 del vespre Barça-Corunya al Palau Blaugrana, i demà jugaran la resta de catalans: Breogán-Penya a les 12, Girona-Ucamp a les 5 i València-Lleida a les 6.
0: El suplement amb Roger Escapa.
12: Sense fronteres.
13: Tornem a activar el GPS del català.
12: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar, o a Fraga, o a Maó.
13: Totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
12: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
13: La llengua diu qui som, aquí i al món.
12: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. amb Roger Escapa.
1: Som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Els més matiners, com sempre, el Quim Rotllant, cada dissabte apropant-nos la cultura d'arrel al Mans.
12: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts a una nova edició del Mans. Tota la cultura popular i tradicional i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Programa de finals de setembre amb molt de material. Darreres hores de la Mercè, no ens fixarem en dansa i amb els cors de clavé. També anirem fins a Lleida amb les festes de tardor, que tornen a omplir els carrers de cultura popular celebrant aquest any els 325 anys de Valls de Bastons a la ciutat. Farem també volta per festes d'aquest cap de setmana i atenció que entrarem a la Sala de Viladrau, la masia on va néixer Joan Sala, Serrallonga, i que ara busca complicitats per salvar la teulada i tornar a tenir vida. I moltes més coses en aquest menú que desplegarem des d'ari durant els propers 40 minuts amb la Rosa Silluer al muntatge, l'Andy Franco a la producció i Quim Rotllant a la locució.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio amb Quim Rotllant.
0: Som-hi, doncs, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Comencem mirant cap a Galícia, una proposta musical que ha passat aquests dies per Barcelona, a la Mercè. Música d'arrel gallega amb el segell de Mondra, amb la col·laboració dels Ninjures, que properament podreu sentir a Fira Mediterrània. Plegats, se'ns conviden a fer-nos de dia, que se nos faga de dia.
2: Estou palos, Billy Troques, ir por amores.

0: Mondrain Injures, que se nos faga de dia. D'aquesta manera, energèticament, hem començat al Mans d'aquest dissabte.
1: Cada dissabte, a primera hora, el país sona a Mans.
0: Les festes de la Mercè a Barcelona encara en avui dissabte i demà diumenge, els dos últims dies de la programació, un tram final en dansa, cancoral, bastons, foc, castells, falcons i sardanes. Dues de les cites destacades d'avui tindran com a escenari l'Avinguda de la Catedral i la plaça de Sant Jaume, el Mercè Dansa i el 75è concert de cors de claver. En el Mercè Dansa, doncs, començarà aquest matí a les 11, a l'Avinguda de la Catedral, una mostra de danses que es mantenen vives als municipis i ciutats d'arreu del país, que l'organitzen en aquest cas dins de les activitats amb l'Ajuntament de Barcelona i la coordinació de l'Esbart Català Dansaires. Anna Vigas és del Català.
2: Doncs mira, el Mercè Dansa és una mostra de danses vives que portem fent des de l'any 1993. Convidem danses vives del nostre país que s'estan ballant actualment.
0: Cada edició convida danses diferents i posa atenció especial en els balls que han estat recuperats recentment. Enguany, per exemple, hi participen, entre d'altres, el Ball de Gitanes de Martorelles i Castellbisbal, els balls del Nans i Rodó de Menàrguens, el contrapàs de Castellterçol i el Ball de Bastons de Balaguer, així com el Ball de Valencians de Tàrrega i el Ball del Pi de Centelles.
2: Per exemple, aquest any ve les Gitanes de Castellbisbal, que es van recuperar just l'any passat. Llavors, nosaltres estem sempre amb els ulls ben oberts per veure si els pobles recuperen alguna dansa.

0: La música anirà a càrrec de la Copla Sabadell, dirigida per Joan Gómez, a més de diverses formacions de grallers, flabiols o mitja copla. En acabar la mostra, cap a la una del migdia, es farà també avui enguany un homenatge a Montserrat Garrig i Rivera per la seva tasca en l'estudi, la documentació i la divulgació de la dansa tradicional. A la tarda seguirà l'activitat, que es traslladarà al Passat de Sant Jaume. A 4:45 començarà la cloenda d'aquest Mercè Dansa i a les 7 arribarà el Galop de la Mercè, proposta oberta perquè el públic també entri a ballar.
1: Amb el Galop de la Mercè, sí, sí, que des de l'any 97 crec que és l'hem incorporat per la cloenda del Mercè Dansa, que és un ball participatiu de tots els grups que participen al Mercè Dansa, a part de que convidem a tot el públic a participar. Els hi regalem un mocador i tota la plaça vibra aquest any d'un color que ja es veurà. Ja ho veureu, veniu a veure-ho i veureu el color del mocador.
0: I sense moure's de la plaça de Sant Jaume, a les 9 del vespre, començarà Clavé a banda, el 75è concert d'acords de clavé a les festes de la Mercè. El títol juga amb el doble sentit de la paraula banda perquè les veus claverianes compartiran escenari amb la Suburban de Sitges. Bruno Nájera, president de la Federació Catalana d'Acords de Clavé.
2: Acords de Clavé, doncs, després de 75 anys a les festes de la Mercè, doncs, tornem a fer un espectacle i enguany, doncs, és especial perquè l'hem posat un títol molt divertit, que es diu Clavé a banda, que no és un plat, sinó que els cors de clavé cantarem amb la banda simfònica de Sitges, la Suburban.
0: El concert d'aquests cors, que va començar com una trobada de corals barcelonines, al llarg de 3 quarts de segle s'ha convertit en una gran cita del moviment claverià. Durant aquests anys ha reunit cors d'arreu del país i ha permès presentar espectacles sinfònics i recuperar obres del patrimoni musical de Josep Ensam Clavé.
2: Bueno, fa 75 anys, a uns grans magatzems que hi ha a la plaça Catalunya, doncs, que patrocinaven un concert allà mateix a la plaça, i que doncs, era una mostra dels cors de clavé de Barcelona que també es volien afegir a fer un gran concert durant la festa major de la vila, per dir alguna cosa. I això doncs, a poc a poc ha anat a més i de fet doncs, hem arribat a fer grans mostres de cors de tot el país, espectacles, amb orquestra, vam recordar

0: recuperar la sarsuela L'Aplec del Remei de Josep Anselm Clavé, doncs és una gran cita que tenim els cors de Clavé a les festes de la Mercè.
1: En aquesta ocasió hi participaran diverses societats corals de Barcelona, la Coral Camprodon i la Suburban de Sitges, com us dèiem. El programa combinarà el cant coral amb les sonoritats de banda i inclourà música nord-americana, temes en català i també en anglès.
0: Doncs farem un repertori de música americana, sobretot, de música de banda. Sentirem cantar els cors de Clavé en anglès, que això està molt bé, també en català, i farem doncs una gran ballada i convertirem doncs Barcelona també una miqueta en New York, perquè cantarem el gran tema de Frank Sinatra, també.
1: La programació d'aquest dissabte es completarà amb el Matí Bastoner, el Correfoc dels Petits, i a 8:45 del vespre l'estrena de la nova Porta de l'Infern, la Septrotada i el Correfoc de la Mercè. Demà diumenge les festes de Barcelona, de la Mercè, seran ja l'últim dia. Hi haurà el Matí de Falcons, també la 76a edició del concurs de colles sardanistes de la Mercè, al Pla de la Catedral, a les 11, demà diumenge, dèiem, així com la Diada Històrica Castellera, al migdia, a la plaça Sant Jaume, amb els castellers de Barcelona, els Minyons de Terrassa i la Jove Xiquets de Valls. A la tarda, sardanes, i a 8:45 del vespre començarà el Toc a Plegar. Els gegants de Barcelona arribaran a les 10 al Palau de la Virreina i a la mateixa hora el Piro Musical, que posarà el punt final a la Mercè, enguany des de la platja de la Nova Icària, amb una selecció musical preparada per Josep Montero, líder d'Oques Grasses.
2: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.

0: Aquesta era Davant la Verge, d'Enric Morera, amb la Cobla Sant Jordi, Cobla i Sardana, que avui podreu sentir davant la Sagrada Família, a Barcelona, a les 11 del matí. I de Barcelona anem ara cap a Lleida, la capital del Segrià. Viu avui dissabte una de les jornades centrals de les festes de tardor que s'allargaran fins dimarts, Diada de Sant Miquel. Enguany la cultura popular hi té protagonisme especial amb la commemoració dels 325 anys de la primera referència documentada del Ball de Bastons a la ciutat. És una notícia que apareix l'any 1701 al llibre de la cerimonial de la ciutat, que deixa constància de la presència de 12 balls de bastons durant l'entrada de Felip V a Lleida. La commemoració va començar dijous amb una exposició que ressegueix la història d'aquesta dansa fins als nostres dies. Ens ho explica Xavier Ramon, responsable de la colla bastonera Pla de l'Aigua de Lleida.
1: El dijous va començar amb una inauguració la qual explica tota la història del Ball de Bastons a Lleida des de la primera referència del 1701, que va ser amb una visita de Felip V, fins a l'actualitat, fins al 2026.
0: El gran acte bastoner serà avui la Trobada Nacional Infantil de Bastons de Catalunya, que començarà a les 11 del matí a la plaça de la Catedral de Lleida i recorrerà el centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Joan, amb les colles infantils arribades d'arreu del país.
1: Fem la Trobada Nacional Infantil, el qual venen diferents colles de tota Catalunya a ballar aquí a Lleida, i segueix amb diferents actes, l'exposició estarà fins al novembre, i diferents activitats de festa major a l'espai bastoner, que li diem que és l'espai de la Panera.
0: La programació bastonera continuarà a la una del migdia, a la pista de la Panera, amb un concert vermut del grup Boravent, i a les 5 de la tarda, al mateix espai, punt de partida d'una gincama de cultura popular pels carrers del centre històric de la capital del Segrià.

0: I no deixem Lleida, tampoc deixem en Xavier Ramon, perquè també forma part de l'esbart d'Arrels de Lleida, que avui celebra una de les actuacions més importants del seu calendari, a les 7 de la tarda, a la plaça de Sant Joan, la tarda d'esbarts, amb l'esbart Arrels com a anfitrió i l'Agarenc de Terrassa com a formació convidada.
1: A les 7 de la tarda fem una actuació, l'actuació més important per nosaltres de l'any, el qual veiem a la plaça Sant Joan, on traiem els nostres vestuaris més de gala i convidem a un grup que, en aquest cas, aquest any és l'Esbart Egarenc de Terrassa.
0: L'Esbart Arrels tornarà a sortir al carrer dimarts, diada de Sant Miquel, en el seguici de festes de tardor. Començarà a les 11 del matí a la plaça de la Paeria i participarà amb el Ball de Valencians, recuperat fa aproximadament 5 anys.
1: També sortim al seguici festiu de les festes de la tardor amb el Ball de Valencians, que és el ball que vam recuperar fa uns quants anys, farà 5 anys, me sembla ja, que era el Ball de Valencians. Per qui no el conegui, és la dansa que existia abans de que existiguessin els castellers, els moixigangues, els falcons.
0: L'activitat de l'Esbart d'Arrels no s'atura. El cap de setmana que ve, precisament els dies 2, 3 i 4, organitzarà a Torre-serona una nova edició del Festival d'Arrel, després de celebrar-se l'any passat a Vilanova de Segrià. La cita es trasllada enguany a aquest municipi amb una programació ampliada. El festival reuneix una vintena de grups de dansa i combinarà cercaviles, actuacions, esbarts, tallers, sardanes, jotes i un mercat d'artesania, jocs de fusta i el concert també de l'Orquestina Trama. La voluntat és que el públic no es limiti a mirar, sinó que també participi de la cultura popular.
1: El que busquem és que no tot sigui una activitat passiva, que la gent ve, s'asseu i observe com se balla, sinó que volem que aprenguin, també volem que s'ho passin bé, fem tallers, fem alguna xerrada, volem que participin amb les activitats que es fan i que d'alguna manera o altra es puguin enganxar a la cultura popular.
0: El Festival d'Arrels serà gratuït i tindrà el poliesportiu i diversos espais de Torre-serona com a escenaris principals.
2: Catalunya Ràdio. Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. En temps de suplement, seguim amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Continuem girant pel mapa del Principat perquè aquest cap de setmana la festa no s'atura. Avui, Reus, encara ressonen les festes de la Misericòrdia. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de la Llibertat acollirà el Trabuc Fest, una de les celebracions dels 40 anys de Carrasclet amb l'os del camp improvisat. Sergi Miquel, Caram Van, en Poni Pissador i altres punxadiscos que estaran posant-hi la música. A Santpedor, la Fira de Sant Miquel arribarà carregada de cultura popular. Avui hi ha timbalada al migdia, trobada gegantera a la tarda i al vespre correfoc infantil i gran. La jornada acabarà amb una encesa del timbaler especial que commemora els 10 anys dels bous de foc, la recuperació del correfoc també de la ciutat. Demà diumenge, castells, puntaires, glosa i acordions a Santpedor. I seguim a Cervera, a la Segarra, perquè celebren la Festa Major del Sant Crist, enguany marcada pel mil·lenari d'aquesta ciutat. Avui, a les 6 de la tarda, hi haurà una trobada de colles geganteres, grelleres, seguides del toc general de festa i d'una mostra de balls. Demà arribarà la Diada del Sant Crist. Al Prat de Llobregat, avui, les matinades grelleres hauran despertat la ciutat i a 3:15, la plaça de la Vila acollirà el ball parlat del Ball de Gitanes. Demà diumenge, a partir de les 10 del matí, arriba la 38a trobada gegantera de la ciutat. I a Sant Climent de Llobregat, demà diumenge, la Coral La Vall organitza Celebrem 50 Diades i Més, una proposta dedicada a la memòria, la cultura i al país. Serà a la Sala Gran del Casal de Cultura, que acollirà a partir de 6:45 de la tarda mostra de gegants, de ball de bastons, danses tradicionals, diables i música coral amb les corals Renaixença i la Vall. Ens ho explica en Benet Puig, director de la coral La Vall de Sant Climent de Llobregat.
3: Una celebració que n'hem titulat Celebrem 50 Diades i Més, memòria, cultura i país. Amb aquesta celebració commemorarem un triple aniversari. Celebrarem els 50 anys de la Diada del 1976 a Sant Boi de Llobregat, els 50 anys de l'exposició de cireres a Sant Climent de Llobregat i els 25 anys de la primera Diada institucional que es va celebrar a Sant Climent de Llobregat.

0: I a la resta de països catalans, doncs, a Binissalem, a Mallorca, 60a festa d'Esberamà, que arriba al darrer cap de setmana. Avui dissabte a les 5 de la tarda hi haurà carrosses acompanyades dels xeremies de Binissalem i al vespre la 21a Fira del Vi. Demà diumenge desfilaran els veremadors i veremadores, sonaran més xeremies, ballaran els gegants de Jaume i Aina i el tall de vermadors farà el Ball de l'Ofrena. A la tarda hi haurà ballada popular amb els Almallurga i els Dali Cebes i a la nit, demà diumenge, Binissalem a Mallorca, com us dèiem, nit de foc. Al País Valencià, el COI la celebren la 9a Fira Modernista i Andorra, el nucli històric d'Escaldes d'Engordany, és l'escenari aquest cap de setmana del Caldes Festival, amb espectacles familiars i propostes a l'aire lliure. Ja veieu que el Mans el tenim molt ple d'activitat i ara us fem un apunt en aquest cas de castells perquè el concurs de castells comença a enfilar-se aquest mateix cap de setmana. Demà diumenge, a partir de les 10 del matí, Torredembarra acull la primera jornada de la 30a edició del certamen. Hi participen 12 colles, les classificades entre els llocs 31 i 42 del rànquing del concurs. Serà una jornada oberta amb dues estrenes, els xiquets de Cambrils i els esparciats de l'Estam, que hi participen per primera vegada. Entre les colles a seguir, cal posar un ull als castellers de Badalona i als castellers de Castelldefels, les dues úniques formacions que han aconseguit portar un 4 de 8 a la jornada de Torredembarra. En canvi, els Nois de la Torre, guanyadors de la sessió del 2024, no actuaran a casa aquesta vegada perquè els bons resultats els han fet pujar fins a la jornada de dissabte vinent a Tarragona. I és que aquest només és la primera de les jornades dels tres capítols del concurs. El cap de setmana que ve, la competició es trasllada a la Tàrraco Arena Plaça. Dissabte dia 3, a 4:45 de la tarda, 18 colles. I diumenge 4, a partir de les 10 del matí. Serà el torn de les 12 colles més ben classificades. En total, fins a 42 colles i dos caps de setmana per tornar a viure l'espectacle casteller més gran del món.
1: No és folklore. És la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrel.
0: Deixem ara una estona al calendari festiu i passem ara pel patrimoni que demana ser salvat. La Sala de Viladrau no és una masia qualsevol, és la casa on l'any 1594 va néixer Joan Sala i Ferrer, Joan de Serrallonga. La Fundació Mas i Terra, que té la cessió d'ús, vol recuperar-la com una casa de pagès viva i convertir-la en un espai de referència per a la cultura catalana, l'etnologia i les tècniques tradicionals de construcció. Després de 17 mesos de tràmits, el projecte ja disposa de permisos per començar les obres. Ara la campanya de micromecenatge Salvem la Sala d'en Serrallonga, vol aconseguir 40.000 euros per afrontar la part més urgent, la rehabilitació de la teulada, pressupostada en més de 91.000 euros. En parlem amb la directora de la Fundació Mas i Terra, la Marta Lloret, coneguda també a les xarxes com la Caçadora de Masies. Bon dia, Marta.
2: Hola, bon dia.
0: En parlàvem gairebé fa un any, si no recordo malament, de les tasques i les feines que dueu a terme. Una de les notícies era aquestes possibilitats que hi havia amb la sala, que ja havíeu aconseguit el permís per fer les obres i tot plegat. Ara ve segurament la part més difícil, no?
2: Sí, bé, de fet la part més difícil potser ja han estat els papers perquè hem tardat molt entre redactar-los i aconseguir el permís, però bé, la dificultat aquí serà aixecar tants diners.
0: Els càlculs així per sobre, la primera part de la primera fase de recuperació per d'uns 90.000 euros i sí. Esteu fent una campanya a una plataforma de micromecenatge que és Comico. Queden 10 dies llargs per poder-hi participar. Què es pretén fer en aquesta primera fase de recuperació?
2: La sala té moltes teulades a diversos nivells i la idea és restaurar-les totes. Ara mateix, cada vegada que plou o que fa vent, es mouen teules i ens va entrant, que l'hem anat repassant, però ara ens cal doncs, tornar-la a col·locar tota bé i això bueno, val pels 91.000 euros, que déu-n'hi-do. Però la Generalitat té un ajut de patrimoni que assumiria el 70% del cost i nosaltres hem de posar el 30%, que entre tot plegat són aquests 40.000 euros.
0: Mica en mica anar fent que l'hagi poder tirar endavant aquesta campanya amb la capacitat que du a terme o la capacitat que hi ha amb el micromecenatge. Aquí apel·leu una mica a la responsabilitat de tothom, no? O una mica una crida a dir entre tots podem salvar un espai que, recordem-ho, té més de 800 anys d'història aquesta sala.
2: Sí, sí, bueno, a part de ser la casa natal d'en Serrallonga, doncs com bé dius, té molts segles al darrere i sap greu deixar-la perdre. També l'ús que li volem donar al final tampoc és... bueno, és un bé comú Sí que tots lamentem molt com es perden les masies, i jo la primera, i aquesta és una oportunitat tant per persones com tu i jo, com per empresaris o qui realment tingui ganes de donar suport a la recuperació d'aquest patrimoni.
0: Clar, la sala té tot un significat al darrere que és especial.
2: La fa molt especial ja començant per la ubicació. Està situada a la cara nord del Montseny, té un mirador espectacular cap a la muntanya, és un espai que s'ha conservat sense urbanitzar i força intacte, de gran interès natural, i evidentment la casa té un interès històric molt notable, té interès també arquitectònic, té moltes fases constructives que l'hem detectat ara amb la feina prèvia que s'ha estat fent, i òbviament s'ha conservat sense gaires obres, i et pots imaginar com hi vivien, doncs, això des de l'època d'en Serrallonga.
0: Objectius, si no recordo malament, que dèiem és que la sala acabi siguent la seu de la Fundació Mas i Terra.
2: Sí, això pot semblar, bueno, un ús sense més, però el sentit que li volem donar és que justament des de la sala començar a recuperar aquesta masia i totes les que puguem, perquè volem fer com una escola-taller de construcció tradicional, que també serà una de les maneres que volem arreglar aquesta mateixa casa.
0: Ara que parles d'arreglar, i un dels detalls que també fa singular el projecte és que la recuperació de la casa la voleu fer precisament amb les tècniques de l'època, amb les tècniques tradicionals. O sigui, es farà, diguem-ne, bé i com pertoca per un espai d'aquestes característiques.
2: Sí, volem que sigui una restauració exemplar, es faran servir tant les tècniques com els materials, i també volem ensenyar-ho a fer amb aquesta escola que t'he dit. I això també, entre cometes, ha de retirar una mica el cost de l'obra.
0: Bé, és una manera col·laborativa també de fer-ho entre tots. Què creus que perdem com a societat cada vegada que cau una masia? Perquè la sala és singular, perquè té una història al darrere, però masies com la sala, arreu del país n'hi ha hagut moltíssimes, i n'hem perdut moltes, sí, pel camí.
2: Moltíssimes, milers n'hem perdut, i cada vegada que es perd una masia perdem una pàgina de la nostra història i al capdavall de la nostra identitat.
0: Si voleu seguir a la Marta, la podreu trobar a la Marta Lloret, a la Caçadora de Masies, a les xarxes, també en el web de la Fundació. I si voleu participar a la campanya de micromecenatge, és a Cucumico, amb el nom Salvem la Sala d'en Serrallonga. Marta, gràcies per tenir la trucada del programa. Molta sort.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Acabarem amb tres coses més pel cap de setmana que ve. Divendres, dia 2, comença a Balaguer una nova edició de La Sardanada, un programa que s'obrirà a 2:15 del vespre amb el pregó dedicat a Pau Casals a càrrec del divulgador David Puertas, i que continuarà amb una revetlla de la Juvenívola de Sabadell. Dissabte hi haurà més activitat amb Arrel Tordera, que hi preestrena en petit format Sirènia, la nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. I la jornada a Balaguer també inclourà ballada amb tres coples, l'estrena de dues sardanes, una de Pitu Chamorro i una d'Anna Abad, i també el concert de saxo, copla i cabaret, amb la copla Mediterrània.
1: Deixa't de manies. Mans, amb Quim Rullant.
0: I ara us parlem d'una nova edició del Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat.

0: Precisament el que vol aquest festival és barrejar memòria, música i present, i en saben moltíssim. Dissabte que ve, 3 d'octubre, arrenca aquest festival, aquesta nova edició de l'Arrelat, un festival que no centra la programació només en un únic cap de setmana, que s'estén fins a finals d'octubre, i que combina, doncs, concerts de cant compartit, de glosa, de ball, de patrimoni i activitats participatives. Entre les propostes d'aquest any, per exemple, Terra i Vi, Remei Diví, de Marcel Caselles, una nova temporada de cantera, trobades de cantors al voltant d'una taula, o també Magali Sare o el gallec Xavier Díaz. En parlem amb la Laura Sant Agustín, de l'Espluga Viva. Bon dia, Laura.
1: Hola, bon dia.
0: Primer, per situar-nos, què és aquest Arrelat?
1: Doncs, bueno, és un festival de música d'arrel, com diu el nom, és un festival folk, i llavors és un festival que vol combinar el que és la cosa més tradicional amb les innovacions que podem portar, que ens permet el nostre pressupost, no?
0: Entrem una mica amb el temari. El proper dissabte, al vespre, a les 8, al teatre, a la sala del teatre del Casal de Cultura d'Esplugues, hi haurà el Zidre, que servirà una mica de posada de llarg del festival.
1: Nosaltres el dia aquest presentem el festival, estaríem en aquest format, així una mica electrònic, no massa, però una mica electrònic, i ens oferirà ball. Volem lligar també el que és el festival de música, d'actuacions, amb propostes locals, tradicionals, de música, del tema de la cultura popular i tradicional, no? I llavors, els nostres nans, que tenen un ball propi, aquest ball propi es va estrenar fa 45 anys, i farem un petit homenatge a tot aquest món.
0: Entre les línies que hi hauran, propostes conegudíssimes i que omplen sales, com són l'Aranà, la Magali Sare, però també aquestes propostes que aneu buscant la participació de la gent. Per un costat, Guillem Roma proposa fer un àpat de cantera i alhora també la Mostra Internacional de Glosa.
1: Apostem molt pel tema de la cançó. D'una banda, Aranà, que ens proposa aquest cant redoblat de les illes. Tenim en el món de la glosa, nosaltres fem cada any un festival de glosa internacional, que intentem és portar gent que improvisa d'altres llocs. I aquest any venen al SAR, venen dos cantants, un traductor i un músic, i ens oferiran cant improvisat de Sardenya, que es considera que és la més antiga de la Mediterrània. I després fem això de la cantera. La cantera és una mica inspirat amb el canto, etc. Doncs són sopars de cantadors, no? El dinamitza el Guillem Roma.

0: El dia 3 d'octubre hi ha la presentació, llavors serà gran del dia 17 fins al 30, cada cap de setmana amb un munt d'actuacions. Una de les coses que feu sempre, i això és d'agrair, és un cop d'ull o una clocada d'ull als músics de casa. Marcel Casellas no hi falta mai, però alhora els riu.
1: Sí, exacte. Clar, Marcel Casellas és un encàrrec directe que fem cada any. A part del seu concert, ens porta una bodega o un sommelier o qui sigui que ens fa un tas de vins, però també ho acompanya amb algun artista convidat, com pot ser una cantant d'òpera, com pot ser un número de circ, com pot ser, doncs, bueno, aquest any tindrem el Magí Serra, que és el fill del Joan Serra, un ballarí molt, bueno, que ens fa molta gràcia tenir-lo, ja veurem. I després, el de Riu, són de casa, i llavors l'any passat van presentar un espectacle nou que es deia Canigó, basat en els poemes de mossèn Cinto. Això serà, a més, un consell doble. El fan el dia 30, Riu, perdó, i La Baula.
0: A més, també Xavier Díaz, una proposta que ens arriba en aquest cas des del nord de la península, i Magali Sari amb el Descasada, que ja fa un parell d'anys que corre, però que són propostes molt interessants per veure al llarg d'aquest mes d'octubre que comença just aquesta setmana que entrem. Laura, esperem que vagi molt bé la proposta del festival d'enguany. N'estarem molt pendents, i si algú vol venir, tan fàcil com entrar al web en el buscar, el festival Arrelat. Laura, gràcies per tenir la trucada al programa. Enhorabona per la feina, per la programació de gran nivell que presenteu cada any, i enguany doncs no n'és una excepció. Que vagi molt bé.
1: Doncs moltes gràcies.
0: I també dissabte, dia 3 d'octubre, Vila-seca es convertirà en la capital del món bastoner. La vila acollirà la 51a trobada nacional de balls de bastons, jornada que reunirà a més de 1.500 bastoners i bastoneres i colles d'arreu del país. El moment central arribarà a la tarda amb 6 cercaviles. La Maria Marmelero és de l'Esbar d'en Sergi Ramon Dolzina, de Vila-seca, entitat organitzadora, ens parla de com serà aquesta trobada.
2: La trobada nacional englobarà unes 1.800 persones i són unes 64 colles, i el que farem és, pel matí hi haurà com una cercavila, després ja a la tarda és quan tenim la rebuda de totes les colles, que és el moment més àlgid de dia, no? Llavors ens dividirem en 6 cercaviles i van a parar a la plaça de la Riera, que és on farem, doncs, una ballada conjunta.

Memorial Branch són els fetos des del Romancet Artera, uns fetos que actuaran la setmana que ve a Sant Llorenç del Penedès. I nosaltres que ho deixem aquí, hem estat amb la Rosa Silloé al muntatge, l'Andy Franco a la producció i Quim Rullant a la direcció i locució. Marxarem amb Amunt i Crits, sardana de Bartomeu Vallmajor, interpretada per la Copla Ciutat de Girona. Una copla i una sardana que podreu sentir dimarts que ve, dia 29 a les 6 de la tarda, durant l'audició de sardanes de la Festa Major de Riudellots de la Selva. Ens retrobem demà, aquí mateix, al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Que tingueu un bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
3: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger. La setmana passada, al suplement, Ferran Adrià per partida doble. El cuiner i també l'actor Miquel Fernández, que l'interpreta a Gènesi, la nova sèrie gastronòmica de 3CAT.
5: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant, estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona es cabreixa, saps? No. En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
6: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esta o me como la otra, no, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
3: T'ha passat sempre, saps, això, Ferran? O se t'ha accentuat també amb l'edat el tema de que, perquè t'ho deuen haver, des de petit t'ho devien dir, no, Ferran?
5: No. Jo de petit era un tio molt normal i tant, no, això ha sigut, saps què, quan tu tens molt coneixement, això és un problema.
4: I a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, un dissabte més vam radiografiar les novetats del cas Endic, en aquest cas amb la terapeuta i també amb la seva col·laboradora, el Punt de Mira.
7: Jonathan i la professora es citen el 7 de desembre per fer aquesta mateixa ruta. I abans de començar, la terapeuta li envia un missatge d'àudio que consta en poder dels investigadors, que li diu, escolta'm, Johanna, o Jou, perquè crec que li deia Jou, recorda, ara quan marxis amb el Jonathan, que li has de marcar els punts perillosos del camí. I li insisteix en dues ocasions, no t'oblidis, desconec si en aquest camí que tots dos, Jonathan i la professora d'anglès, fan aquell dia, desconec si la professora li va marcar aquests punts. Sí que tenim, en aquests moments, un comunicat de la defensa de Jonathan Endic dient que ell en cap moment s'ha interessat per cap teràpia de confrontació i que, dos, en cap moment ningú li va assenyalar cap espai ni punt de risc en aquest barranc.
4: I ens va visitar també el músic i bateria de Manel, Arnau Ballbé, ara fent però carrera en solitari. Presentarà disc el 2 d'abril del 2027 a la Sala 2 de l'Apolo i, aprofitant l'estrena de la cançó Tortuga, ens va venir a explicar quina és, entre moltes altres coses, la seva relació amb la intel·ligència artificial.
3: Has provat de fer música amb IA, també?
8: No, això aquí encara no hi he entrat.
3: Però ni per jugar?
8: Sí, no, sí, per fer música no, perquè és que jo ja tinc les eines i sé fer-ho i no tinc mai un repte prou gran per dir això, crec que la IA m'ho sabria fer i jo no ho sé fer. Sí que les fa servir molt per endreçar-te idees a vegades o per fins i tot escrivint lletres, allò de demanar-li una paraula que rimi amb tal i que vulgui dir no sé què. És que en el fons és anar a buscar el diccionari de rimes o el de sinònims, però ell t'ho fa a la vegada i és més ràpid. Coses així, sí. Ara, demanar-li que sigui creativa i que moli el que fa, de moment crec que no funciona massa.
3: Quan dius que ja tens les eines per fer música, quines són aquestes eines?
8: Em refereixo a que jo sóc productor i a l'hora d'anar a buscar un so o sí, anar a buscar un gènere, anar a buscar com vull sonar, ja sé com arribar-hi, diguem.
4: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. Ara, les estrenes. Mar Berta Ferrer, bon dia.
9: Bon dia.
4: Al cinema ja es pot veure l'últim èxit dels Javis, La bola negra.
10: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
11: Toda esa propaganda.
12: Que te caigas a tomar un tiro en la cabeza.
13: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
9: Glenn Close, Penélope Cruz, Miguel Bernardo i Guita Rica de la Fuente protagonitzen aquesta cinta basada en l'obra de Federico García Lorca, que explica tres històries entrellaçades de tres homes homosexuals en èpoques diferents, el 1932, el 1937 i el 2017.
4: Per tant, Marta, poca cosa més cal per recomanar-la, eh?
9: Doncs sí, perquè després de triomfar a Cannes està recorrent al circuit de festivals internacionals amb el mateix èxit. De fet, els experts ja la col·loquen entre les favorites a la travessa dels Oscars, fins i tot per endur-se Marina el guardó a millor pel·lícula. De moment ha començat a preparar el camí perquè és el film seleccionat per representar-hi a Espanya.
4: Serà interessant veure què passa els propers mesos. En tot cas, també hi ha estrenes a les plataformes.
14: Theodore. Why would you like to participate in this study?
4: És a Netflix, una nova pel·lícula sobre un dels criminals més famosos dels Estats Units, una bomber.
9: La pel·lícula explora com el jove prodigi de Harvard, Ted Kaczynski, acaba convertint-se en el temible terrorista quan en plena investigació per capturar-lo reapareixen fantasmes del seu passat. Tot plegat, protagonitzat per Jacob Tremblay, Russell Crowe i Shailene Woodley.
4: A qui agradarà?
9: Doncs els que teniu un mono de crims, us veu obsessionar amb l'assassí del Zodíac, o en el seu dia veu veure el documental també de Netflix en paraules de l'una bomber.
4: I si preferiu anar al teatre. Al Teatre Lliure de Montjuïc es pot veure l'òpera dels Tres Rals.
9: La nova producció dirigida per Marta Pazos compta amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosic, un espectacle per celebrar els 50 anys del Lliure i del Festival Grec sobre els baixos fons d'un Londres miserable i criminal, que és una crítica ferotge al capitalisme.
4: Per què diries que l'hem d'anar a veure, Marta?
9: Entre altres moltes coses, perquè compta amb un elenc estel·lar que inclou Eduard Farelo, Nao Albet, Júlia Trullol, Míriam Mucles i Roc Bernadí. Per cert, que la funció d'avui és a les 7 de la tarda.
4: I si preferiu anar de concert, música.

0: perquè avui a Barcelona està de festa major Love of Lesbian. Són un dels grups que actuaran per celebrar la Mercè.
1: Tocaran a l'escenari de la platja del Bocatell a les 11 de la nit, després que hi hagin passat ja al·lèrgiques al pol·len i la pegatina. I posaran punt final a la nit Svetlana a 2:15 de la matinada. Tots els concerts de la Mercè són gratuïts.
0: Doncs amb Love of Lesbian i el seu himne, allí donde solíamos gritar, arribarem avui a les 7 del matí. Ara tornem!

0: suplement amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 26 de setembre del 2026, la crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què l'americà Armen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i març d'aquest 2026, a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que, si fem la divisió, veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. És el cas de la Mari Carmen, aquesta veïna de Madrid de 87 anys, la història ja la sap tothom, una dona gran pensionista que porta des del 1955 vivint a casa seva i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans. Els més joves, perquè veuen com independitzar-se, encara que siguin un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat. Els que ja fa temps que treballen i tenen un sou, i fins i tot superen la trentena, veuen que no en tenen prou per pagar una entrada o per llogar un pis per ells sols i estan condemnats a viure com si encara estudiessin, i això que ja es troben en una edat en què els projectes personals s'han de consolidar. I els més grans, si viuen de lloguer, tenen la incertesa que el més mínim canvi de propietari els pot alterar el ritme en una edat en què, de sorpreses, millor que no n'hi hagi. El problema de l'habitatge és que s'ha de fer tot i que s'ha de fer tota la vegada. S'han de contenir els preus del lloguer, s'han de construir, s'ha de garantir els drets dels llogaters, s'han de garantir els drets dels propietaris, sobretot dels que no se salten les regles ni són grans tenidors amb set d'especulació, i s'ha de pensar en visió de futur, perquè intentar resoldre la crisi habitacional sense parlar del model productiu, sense parlar de demografia i sense parlar de com es milloren les condicions materials de la vida de la gent, només garantirà que es tanqui en fals. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: De matinada, Donald Trump ha rebutjat la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies.
2: Sí, manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
0: Per tant, continua aquest estira i arronsa. Dilluns, primera reunió entre els representants de la Mari Carmen, la propietat del pis d'on va ser desnonada i la mediació de l'Ajuntament de Madrid.
2: Ahir, el consistori del PP va rebutjar l'oferta d'Urbagestión de tornar a llogar el pis a la dona de 87 anys a un preu assequible, al·legant que l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Mentre estan Junts i el PSOE continuen negociant el decret d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar dimarts.
0: Govern i partits coincideixen que cal arribar al 6% del PIB en educació.
2: L'oposició però lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
0: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
2: També s'ha sabut aquestes últimes hores que es van publicar a internet una cinquantena d'imatges enviades a ChatGPT per usuaris particulars.
0: Primera víctima il·lustre del virus FIFA. Kylian Mbappé es lesiona en França. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0, França 1. Segons la Federació Francesa, el davanter del Madrid té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Aquesta nit serà el torn d'Espanya, que jugarà contra Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol.
0: La pregunta que ens hem de fer és si és aquesta lesió que es cura tan bon punt s'acaba l'aturada per seleccions i torna a jugar amb el Real Madrid. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, però sí de segona, victòria del Girona 2-0 contra l'Albacete.
3: Amb gols de Bellruiz i davant del Vic, el Girona se situa provisionalment tercer amb 13 punts i un partit més. Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta a 6:45 de la tarda.
0: El temps, Jofre Genové, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
0: Avui què?
4: Mira, avui esperem que comenci ja a trencar-se una miqueta aquesta tendència que hem tingut tan llarga d'aquest estiu amb aquestes calors i aquestes temperatures tan elevades. És una tendència que serà lenta anar deixant l'estiu, per tant no ve un canvi important amb molta fresca i pluja, però sí que, per exemple, començaran a aparèixer alguns núvols prims, el sol potser no lluirà tant, hi ha alguns núvols baixos cap al sud del territori, tot això ha d'anar guanyant terreny pels propers dies amb un cel ja menys serè, i això també farà que els termòmetres vagin disminuint. Ahir va haver-hi màximes que van arribar als valors més alts, als 37 graus, superant els 35. Avui serà difícil que aquests valors més alts arribin als 35. Tot i així, encara en un context força estiuenc. De fet, aquesta matina els núvols baixos de la costa sud han fet que les temperatures s'hagin mantingut una mica més elevades, amb més xafogor a tota la façana litoral.
5: Avui al suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia Muriol, Marc Antoni Gelong, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
6: És molt difícil entender com los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
0: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei, amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas. Aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació, en aquest cas sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a partir de 11:15 i també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... Avui un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol al suplement.
7: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles.
0: A les 11 la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, volcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
8: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
0: Aquest que sort és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
9: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
3: Exacte, no? Exacte. Sí, sí.
0: Avui la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin gols o cançons. A 11:45, la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler. Tot això en un matí de dissabte, en què també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans, és la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu. Avui, a partir de les 12, també ens acompanya després de l'estrena ahir d'Ida. I amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies. Preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències.
2: Sí, la proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar la restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha afirmat que la decisió està ara en mans dels Estats Units.
10: There are certain actions to be taken by the United States.
11: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
10: On mutually agreed subjects.
2: Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa Truth Social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Estret, estret de Trump.
0: L'Iran ha estat un dels temes precisament que Donald Trump i Xi Jinping han tractat en la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Donald Trump, han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
12: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
13: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
12: Mentre els dos mandataris feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
13: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
12: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
2: Mentrestant, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada per Trump. El conflicte se centra ara en l'accés de CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president.
0: I una derivada sobre la situació que es viu als Estats Units i també d'altres punts del planeta, la filòsofa nord-americana Judith Butler apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou en el col·loqui internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Hannah Arendt. Des de Portbou, Laia Claret.
5: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
14: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
15: We don't have time to be panicked. We have work to do.
5: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre va fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme, va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són 3 dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UDG i l'Ajuntament de Portbou.
0: 3 minuts per arribar a 7:15 del matí. L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
2: Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona, de 87 anys, pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons el consistori, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert per actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal després del desnonament de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar una possible solució.
0: I mentrestant, a la crònica política, Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge el fet que només es prohibeixi fer desnonaments als fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sendeaja, bon dia.
16: Bon dia. La negociació se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible.

0: S'aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació de preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no, s'acrediten que acabin amb una indemnització al llogater.
1: Sentim Carme Alcarazo i Alicia del Río, portavoz del sindicat.
2: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
3: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer atacs informàtics.
1: Segons una investigació que publica The New York Times, confirmada posteriorment per la mateixa empresa, els agents haurien intentat obtenir informació de diversos organismes, entre els quals l'Oficina del Cens i el Departament d'Educació dels Estats Units. Els casos formen part d'una sèrie d'incidents en què els sistemes d'IA han mostrat comportament que no coincideixen amb les instruccions que havien rebut. I en les últimes hores també s'ha sabut que agents d'OpenAI van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat OpenAI a utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges es van publicar sense que fos la intenció dels usuaris i ja s'estan retirant. OpenAI diu que s'està investigant l'abast de l'incident i no ha aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o informació sensible.
0: Mentrestant, a casa nostra, la Renfe ha denunciat que ha estat víctima d'un ciberatac i que s'haurien robat dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF.
1: Els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació d'usuaris amb com noms i adreces de correu electrònic. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni tampoc als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac ha passat després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes. La incidència no ha afectat explicant la prestació del servei de ferrocarril i hores d'ara les webs estan operatives.
0: El present i el futur de l'educació a Catalunya seu a la taula per primer cop govern i oposició. Tots els partits menys Vox es van trobar ahir amb Salvador Illa en una reunió de la qual, malgrat la poca concreció, sí que en va sortir el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa.
1: Un dels pocs acords tangibles que es van prendre va ser la creació d'un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar també d'on treure els recursos per aconseguir-ho. L'objectiu comú és que l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Esther Niubó, consellera d'Educació.
4: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
1: Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Sentim Jordi Albert, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels Comuns.
5: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
6: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
1: I des de Junts, Mònica Sales insistia que la consellera és un escull en les negociacions.
7: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
1: El PP es va centrar contra la immersió lingüística i la CUP va lamentar la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana.
0: El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la norma. Des de Lleida, Júlia Albacar.
8: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. Al ple d'ahir, Esquerra i el Comú hi van votar en contra i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
9: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
8: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013 quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions, i una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
0: El papa Lleó XIV oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels quatre dies de la vida.

0: visita que el pontífex està fent a França. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària amb to festiu a l'estadi de Saint-Denis. Des de París, Isabel Galí.
1: Bon dia. Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys un divendres a 9:15 del vespre a l'estadi de França a Saint-Denis, a la perifèria de París. Esportistes catòlics, cantants de rap catòlics. Les xifres indiquen que el nombre de nadons batejats a França baixa, però que en canvi cada any són més els joves que decideixen batejar-se per iniciativa pròpia. I l'Església francesa no ha deixat perdre l'ocasió per demostrar aquest ressorgiment a Lleó XIV. Ha estat el colofó d'una primera jornada del Papa a França llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevost ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
2: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.
1: A la seu de la UNESCO, davant representants de tot el món, un altre missatge dirigit als poderosos.
2: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
1: Aquest dissabte el Papa celebrarà la gran missa popular a la plaça de la Concòrdia, després de baixar en Papa Mòbil pels Camps Elisis. Al vespre marxarà cap a Lourdes.
0: I ara música. És la veu d'Anna Netrebko i la valenta posada en escena de Shirin Nashat a la ida de Verdi, que entusiasmen el públic del Liceu en la inauguració de la temporada operística. El Teatre de la Rambla també ha estrenat Presidència. Des de Barcelona, Marc Ruiz.
3: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escenes Shirin Nashat amb un cub al mig que es transforma permet que Nashat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. I introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. Per la nova presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans Cambó, produccions com la d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
4: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
3: El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica soprano russa Nana Trepko. Ha mostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Nashat ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi, Pau al món.
0: I ara parlem de cine perquè Tender Loving Care és la màxima favorita perquè aquesta nit s'emporti la Conxa d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. El debut és l'altre títol que apareix a dalt de tot de les travesses, on, en canvi, no hi ha cap de les produccions catalanes a competició. Enviat especial, Marc Garriga.
5: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh. Literal, l'ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, però a més el jurat pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. Com deies, el debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al premi a millor protagonista per El mal padre. 5 minutos más es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero, i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
0: Tot això enmig de les festes de la Mercè. Marcada pels grans concerts a la platja, espectacles d'arts de carrer i el foc de la cultura popular, el Correfoc de la Mercè, que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern de 14 metres d'amplada, és el gran espectacle de foc.
6: Es fa a 9:15 del vespre al Passeig de Gràcia, al mateix escenari on es fa el Correfoc infantil a les 6 de la tarda. A les 10 de la nit, a la platja de l'Espigó del Gas, la jornada es tanca amb el Festival Pirotècnic Internacional. I durant el matí, els balls de bastons també són protagonistes a la plaça de Sant Jaume. També hi ha mostres de dansa tradicional a l'Avinguda de la Catedral, mentre que el Parc del Fòrum i el Port Olímpic es converteixen en l'epicentre de la dansa, el teatre urbà i el circ. Una de les propostes potents és a l'Estació del Nord, amb jocs i tradicions de Xangai, ciutat convidada d'aquest any. I finalment, la platja del Bogatell acull els concerts més multitudinaris. A partir de les 8 del vespre actuen Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Love of Lesbian i Svetlana.
7: L'informatiu del suplement.
8: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
9: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: L'informatiu del suplement.
0: La gira de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League. El davanter torna abans d'hora cap a Madrid. Veurem si el primer partit de Lliga que tingui el Madrid ja estarà recuperat, perquè és aquest virus FIFA que a uns passa tanta factura i a d'altres, doncs, a vegades ens inventem tantes i tantes lesions. Roger Arnau, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, sí, el davanter blanc, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Mbappé, en concret, va lesionar-se just en el moment de marcar l'únic gol del partit en el debut de Zinedine Zidane a la banqueta de França. Així ho valorava el seleccionador blu.
11: Les notícies no són bones perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
10: El blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit. I aquest vespre jugarà la selecció espanyola. S'enfrontarà Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç al Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
12: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. No creo que nada de lo que diga pueda servir para influir en su decisión. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
10: Rodri, el migcampista blaugrana, també ha parlat del seu exequip, el Manchester City, que ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018.
12: Bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
10: Segons ha avançat el portal The Athletic, la comissió independent que investiga el cas considera acreditades pràcticament totes les acusacions contra el City. El club que ha negat sempre les irregularitats encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. I tornant als partits internacionals, la selecció espanyola sub-21 va perdre ahir 2-1 contra Finlàndia amb els blaugrana Xavi Espar i Marc Bernal com a titulars. Espar va ser substituït a la mitja part, mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es va disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, amb Rafinha jugant als 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hams Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que va jugar 60 minuts. Aquest cap de setmana no hi ha lliga de primera, però sí de segona. La jornada precisament la va obrir ahir el Girona, que va guanyar 2-0 l'Albacete a Montilivi, amb gols de Bel Ruiz i de Van del Beek. Tots dos a la primera part. El Girona ara se situa provisionalment en tercera posició, en zona de promoció d'ascens, amb 13 punts i un partit més. El tècnic Quique Álvarez, satisfet amb el resultat.
13: Jo li dono importància haver guanyat avui, perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, pues bueno, ens fa pues aquest ànim d'afrontar el partit al Mallorca, que en teoria, pues bueno, no vull dir que, però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la lliga, pues amb més ànim.
10: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta, 6:45 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per aquest cap de setmana es disputa també la jornada 5 de la Lliga F. Avui dia al migdia, a 12:00, el Badalona Women rep el Granada Palamós. I el Barça, aquesta nit, a aquesta tarda, a 5:45, en directe a TV3, rep el Logroño. El partit destaca el retorn a la convocatòria d'Aitana Bonmatí. Mentrestant, en handbol, el Barça debuta en victòria al Mundial de Clubs, es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va guanyar el Pineiros brasiler per 33-44. Demà, els blaugrana jugaran el segon partit contra l'Emzalek egipci. També, avui comença la Lliga ACB de bàsquet. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao. I després, al vespre, a les 9, el Barça rebrà el Corunya al Palau Blaugrana.
7: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí.

Avui ens despertem de bon humor. Això són els meus ídols, el suplement de Catalunya Ràdio. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè, amb l'Olga Avalós, agafem un artista. Avui és el torn de Bruno Mars i en repassem les seves cançons més destacades, les seves influències, el seu llegat i, al final, el reivindiquem. Som-hi, va!

0: Podria... Aquesta l'heu ballat tots, Bruno Mars. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Sí, sí, no, no, una cançó... Jo la penso.
1: És aquesta. Increïble,
2: sí,
1: aquesta
2: sí,
1: cançó.
2: Sí, brutal, amb la producció de Mark Ronson, que és el rei Midas, no?, de...
1: El rei Midas, sí, és el gran, com ho diríem... recuperador de sons, sí, dels 80 i dels 70.
2: Productor d'Amy Winehouse.
1: Entre molts altres, molts, no? Molts, Lily molts Allen, altres. Sí, sí, també, sí. I també fer col·laboracions amb Dua Lipa, Miley Cyrus, etc. Aquesta és una de les cançons que segurament va fer més popular a Bruno Mars, però sabeu a qui em recorda, a què em recorda aquesta cançó?

0: sí que té un aire, eh?
1: Home, aquest so de teclat... És el mateix so que utilitza Mark Ronson a Uptown Funk. És el so de teclat FM, que es diu, i a més hi han diferents mashups que es diuen que uneixen les dues cançons.
0: Ja ho buscaré.
1: I és un de... És que, de fet, tot el que fa Mark Ronson recorda alguna cosa, perquè
0: Ja ho veurem, ara.
1: Sí, sí o no?
0: Sí, i tant. Jo crec que Bruno Mars és un artista virtuós que toca molts instruments, que balla fantàsticament bé, però li trobo a faltar molta personalitat.
1: A Bruno Mars?
0: Sí, comparat amb altres artistes de la seva generació, comparat amb la reina del pop actual, amb el permís de Madonna, que seria Lady Gaga, que jo crec que té una personalitat molt clara i molt evident. Jo crec que Bruno Mars em recorda massa en cada cançó, en cada moviment, en cada concert que fa, a coses que ja he vist. Però si agafes Bruno Mars, que és el gran virtuós, i Lady Gaga, que és, jo crec, bueno, la gran reina del pop actual, surten grans cançons.

0: ara serà molt fort el que diré, eh? Però és com si estiguéssim al 2324 i tinguéssim una intel·ligència artificial tan ben entrenada que poguessis dir, va, et mouràs com el Michael Jackson.
1: Ah, ja sé per on vas.
0: Seràs tan virtuós com l'Stevie Wonder, tindràs el carisma a l'escenari del Prince.
2: Sí, et sembla artificial, el Bruno Mars.
0: Una mica, sí. Sí, sí, sí.
1: És un gran cantant de balades.
0: És un gran cantant, no de balades, és un gran cantant de tot el que li posis, no? Però a mi...
2: Sí, et sembla construït a pedaços, no?
0: Sí, sí, sí. Jo el vaig conèixer amb aquesta cançó.
2: Seva.
0: Sí que és seva.
1: Sí que és seva, però...
0: Em va semblar un insult. De... Un insult als seguidors de Police. Però, això.
2: No és una versió de l'original?
0: No, no, no.
2: No és una versió de l'original?
0: No, no, no, no.
2: A veure, posa l'original. Uau. A veure, recuperem Bruno Mars.
0: És que clar.
2: I ara de Police em estic. No hi va haver denúncia?
1: No
0: hi va haver denúncia, no?
1: No, jo crec que...
2: A l'Estic ja... no li cal.
1: No li cal. No, de fet, ara estava buscant perquè estava recordant un moment d'aquests que vas veient per YouTube i se't queda gravat a la memòria. Sabeu els premis del Kennedy Center? Que aquest és sí. uns premis que dona cada any, no? Des de la Casa Blanca, la gent que contribueix a la cultura americana, etc. I un any li van donar aquest premi a Sting, i un dels artistes que va homenatjar, va sortir a l'escenari homenatjant Sting va ser...
0: El Bruno.
1: Bruno Mars cantant Message in a Bottle. Jo crec que deu ser com... Hi ha un acord entre ells no explícit de dir, ok, et deixo.
0: Déu-n'hi-do, Bruno Mars. Jo t'he de dir que no sóc no sóc gaire imparcial amb tot plegat, perquè vaig anar-lo a veure en una discoteca d'aquestes, no sé si, al Port de Barcelona.
2: Una discoteca, Bruno Mars?
0: Sí, perquè actuava a l'Estadi Olímpic, però...
2: Ah, allò que fan un bolo extra.
0: El dia abans feia un bolo.
2: Només per VIPs com
1: la Mercè. Jo vaig estar en aquest concert de l'Estadi Olímpic.
0: Ah, pensava que des de la discoteca, a la discoteca vaig estar esperant 3 hores perquè sortia el Bruno Mars i va sortir a fer playback o dos o tres cançons i tenia un speaker que anava dient eso va para todas las mujeres que Bruno está caliente y esta noche quiere...
2: De debò? Home, doncs així, la teva experiència, clar, ja ve condicionada per aquest mal bolo. Sí, mira, parlant de bolos, vas tenir l'oportunitat aquest estiu aquí a Pedralbes de veure l'Sting, que a més torna a tocar tot el repertori de Police, i t'he de dir que em va sorprendre molt positivament.
1: Es conserva bé, no? Es conserva bé. Quants anys deu tenir?
2: Potser
1: ja,
2: deu, crec que 73.
0: Home, i no fa gaire, va fer una col·laboració amb els Catriel i Paco Amoroso, amb aquest duet argentí, també.
2: Ara, el que va gaudir més del concert va ser el president del Barça, Joan Laporta, que es va descamisar, se les sabia totes, i sí, sí, és de la seva època. Entrades a 300 euros, també t'ho dic.
1: Què portarà? Quin missatge hi haurà dintre?
2: Com el Camp Nou.
0: Com el Camp Nou, si no ets soci.
2: Com el Barça.
1: Doncs el que dèiem abans, de totes aquestes referències que uneix Bruno Mars, i jo sempre l'he relacionat molt amb Prince. He cregut que sempre Bruno Mars ha volgut ser el nou Prince.
0: Sí, sí.

0: Potser els fans de Prince t'insultaran si els dius que Bruno Mars és el nou Prince.
1: No, home, però ho deia de forma irònica, eh?
0: Ah, de forma irònica.
1: Perquè Prince jo crec que... Bueno, no, Bruno Mars no li arriba ni la sola de les sabates.
0: No, jo com a nou Prince potser diria Frank Ocean.
1: Sí, aquest el compro,
0: O fins i tot un gran amic de Bruno Mars que en aquella gira que va venir a l'Estadi Olímpic era el taloner i que no fa gaire van fer un disc molt recomanable, Silk Sonic, que és Anderson .Paak. Jo crec que sí que aquest sí que potser encaixaria més, si més no que Prince, jo crec que seria més fan d'Anderson .Paak que no de Bruno Mars.

0: estava pensant en Luther Vandross ara mateix i tots aquests artistes soul dels 80.
1: Sí, potser
0: és
1: sí.
0: Aquest estil així ensucradet, diguem. Tot i que no està malament això de deixar la porta oberta. A veure què passa.
1: De deixar la porta oberta? Ah, sí, clar. Vale, leave the door open, d'acord.
0: És el que diu la cançó,
1: I
0: no?
1: I posar el countdown, no?
0: Bueno, que diu no? Aquesta nit deixaré la porta oberta. Baby.
2: Teniu baldó al dormitori de casa, vosaltres?
0: No. Jo no.
1: No.
0: No, no. No, a més, jo tinc un gat i si deixo la porta oberta és un
1: I
0: drama.
1: I tu, Roger?
0: Llavors...
2: Jo tampoc tinc baldó.
1: Ah. I què fas? Agafes la calaixera i la poses allà en moments que no vols que entri ningú?
2: O entren i...
1: Entra
2: que sigui
1: igual.
2: El que Déu vulgui.
1: Ah, d'acord.
2: En fi,
0: anem
2: amb el mariachi, va.
3: Todo bueno.

0: canviat molt, Bruno Mars, l'estil. Ara canta en castellà,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Bueno, de fet, ell, el seu nom real és Peter Jean Hernández Jr.
0: Sí, sí. És el que això és... de Bruno ve per un... És un homenatge a un boxejador. Que el seu pare li deia el nom del boxejador perquè era molt corpulent i...
1: Bueno, molt corpulent...
0: De, quan era petit,
1: ah,
0: eh?
1: Sí, sí. Perquè molt gran no, no, no és tampoc
0: petit,
1: Bruno Mars.
0: Quan era bebé, jo crec que allò...
1: Clar, de fet, el pare de Bruno Mars és d'origen porto-riqueny i ell ha volgut escarbar en aquests orígens porto-riquenys per portar referències a, com amb els mariachis, no?, que estem escoltant, que és un grup que es diu Los Criollos de Guadalajara, que col·laboren en l'últim disc de Bruno Mars, que és The Romantic, i on explora aquests orígens més llatins en temes com Risk It All.

0: Ara us proposo que tanqueu els ulls.
1: Sonaran mariachis al final, però bueno.
0: Ah, ja els sentirem. No, sí, us proposo que tanqueu els ulls i us imagineu que esteu en un concert. Pagaríeu 70 euros per aquesta experiència?
2: 70, tal com va els preus de les entrades avui dia.
0: Per anar a un concert, però has d'estar amb els ulls tancats tot el concert.
2: Ah, perquè ara... Perquè... Tanca, tanca.
0: Perquè Bruno Mars encés el debat posant a la venda
2: entrades
0: d'audio only per 70 euros.
1: Mare meva.
0: De lloc sense visió del concert.
1: Com el Palau de la Música, que tens aquelles entrades a dalt de tots que no veus l'escenari.
2: I el Palau Blaugrana també passa de bàsquet. Hi ha seients amb poca visibilitat o amb visibilitat reduïda.
0: Sí, però sense cap visibilitat.
2: Jo no pago.
1: Jo et pago.
2: O sigui, hauria... Per quin sí que pago.
1: Jo vaig pagar per un concert al Palau de la Música.
2: Per Bruno Mars em poso el disc, i més, sí, després del bolo aquell que vas fer aquí a la Via Olímpia, o no sé on...
0: No sé, a l'Òpium. Però
2: doncs,
0: després a l'Estadi Olímpic va estar bé,
1: Sí, una mica massa però... focs artificials,
0: sí, massa,
2: fa playback?
0: No. És un gran cantant. És un molt, molt bon vocalista, un privilegiat, un superdotat, però...
2: A mi jo no connecto.
1: Home, si a cada disc canvies les referències musicals, no? O sigui, ara faig mariachi, ara faig Prince, ara faig Sou dels 80, doncs clar, hi ha com poca coherència. I què vols dir, no?
0: Sí, sí.
1: Qui vol ser Bruno Mars?
2: Olga Avalos.
0: Vol ser Michael Jackson, si hem de triar algú, però bé.
2: Blai Mercè. Moltes gràcies, que tingueu bon dissabte.
1: Bon dia.
2: Igualment. Els meus ídols tornen dissabte que ve aquí al suplement, com sempre, a 2:15. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: Així és que vostès m'han vingut a veure.
3: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
4: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
5: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
6: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
8: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
9: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
10: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
8: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Els titulars del dia. Núria Pujades, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz.
13: El ministre d'Exteriors iranià ho ha anunciat a la seu de les Nacions Unides aquesta nit i ha posat un termini de 7 dies, però Trump manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
12: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa perquè el pis no s'ajusta als criteris d'habitatges socials.
13: Ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
12: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
13: Ho ha destapat el New York Times. També s'ha sabut que es van publicar a internet una 50ena d'imatges enviades al ChatGPT per usuaris particulars.
12: Mentrestant, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris.
13: Noms, adreces i correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament.
12: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de Valldigna, a la Safor, al País Valencià, per condemnar dues agressions racistes.
13: Una de les víctimes va ser un noi magrebí, l'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res, i l'altra, un noi senegalès, que va acabar hospitalitzat.
12: En llibertat amb càrrecs, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere, després de més de 6 hores al jutjat.
13: A la dona se l'investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el passat 26 de desembre a Baqueira, i ara haurà d'entrar a la presó si no abona en els propers 3 dies la fiança de 80.000 euros.
12: I avui també ens farem ressò que govern i partits es comprometen a treballar per arribar al 6% del PIB en educació.
13: L'oposició, però, lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
12: Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció.
13: Es tracta d'un milió de cotxes afectats que es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món.
12: Cinemes plens aquest divendres i tot el cap de setmana, en definitiva. Xifres de prevenda de rècord amb l'estrena de La Bola Negra.
13: Que ha superat la prevenda de L'Odissea, de Christopher Nolan. L'esperadíssima pel·lícula dels Javis ja s'ha estrenat i la majoria de cinemes han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades.
12: També està d'estrena al Liceu, ha inaugurat temporada Maïda de Verdi.
13: I l'estrena ha coincidit també amb l'estrena de la nova presidenta del Gran Teatre, que serà Helena Guardans. A partir de les 12 la saludarem al suplement juntament amb el Joan Callarissa.
12: Helena Guardans i Cambó. Us diu alguna cosa aquest cognom? Efectivament, és la neta de Francesc Cambó. Avui Helena Guardans al suplement a partir de les 12 del migdia, la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu aquí al suplement. Posarem una mica d'òpera, pilotarem també cap on va el Liceu els propers anys i també sabrem com ens hem de vestir si mai ens toca trepitjar el Liceu amb el Joan Callarissa. Lesió al genoll esquerre de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League.
13: I també en esports, ahir el Girona va guanyar 2-0 l'Albacete Montilivisa, situa provisionalment en tercera posició.
12: Deu ser aquella lesió que es cura al cap de dues setmanes quan torna a la Lliga de Futbol. Marina Laminos, portades dels diaris, a les fotos comparteixen protagonisme la nova temporada del Liceu i també l'estrena de La Bola Negra.
14: A l'ara, dues fotografies al centre, un avió de guerra rus al Bàltic i a la part inferior, una Aïda corprenedora cobra la temporada al Liceu. L'estrena d'Aïda, que també és la fotografia central de La Vanguardia, una gran Aïda, diuen, i el titular aquí a La Vanguardia, sobre la crisi d'habitatge, el govern central accelera per segellar un pacte antidesnonaments. El periòdico, la imatge, en canvi, és per a l'estrena, en aquest cas de la pel·lícula dels Javis, la sala de cinema Movie Aribau plena a vessar, passió per La Bola Negra, llegim. I el titular, Reeducació, planteja revisar l'autonomia dels centres. I el punt avui, un himne a Catalunya. L'autor reivindica el veritable significat del cant dels ocells.
12: A la premsa editada de Madrid, les imatges de les portades són per la visita de Pedro Sánchez a una fàbrica de Toledo.
14: Sí, tant a l'ABC com a la Razón, veiem el president del govern espanyol vestit de bata blanca amb un gorro blau d'aquells d'un sol ús. Doncs bé, titular de l'ABC més enllà de les imatges, el ponent del Constitucional sobre l'amnistia insisteix que el Suprem va actuar bé, i al País, en canvi, la fotografia central és de Mari Carmen, la dona desnonada a l'hospital. El titular, el govern accelerarà per decret la devolució dels migrants. I el Mundo Plus Ultra va desviar 4 milions a Veneçuela en ple rescat.
12: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufarà 63 espelmes Tomàs Molina.
15: Jo sempre dic que sóc tres vegades incrèdul, perquè sóc periodista, perquè sóc científic i perquè sóc Tomàs Apòstol.
16: Un home que des de fa molts anys ens convida a mirar el cel i que s'ha convertit en una estrella de la televisió. És un dels meteoròlegs més imitats de casa nostra i una persona que, a més d'estima la ciència, també abraça la fe.
12: 65 espelmes Jordi González.
17: Jo faig la cua que he de fer per arribar a passaports, passar passaports, i tu creus que una estrella passa passaports?
16: Es considera un treballador de la televisió, no pas una estrella, però el cert és que la seva trajectòria és espaterrant. Té un ondes, ha fet molta carrera a Madrid en programes com La Nòria i Gran Hermano, i l'any passat va tornar a TV3 per presentar Col·lapse.
12: Col·lapse que torna avui, per cert. 73 espelmes, Joan Tardà.
18: He de dir que jo mai no he dit que algú havia de dir. Mai. Vol dir que devia ser una invenció d'algun guionista de Polònia.
16: Ja fa uns quants anys que s'ha retirat de la primera línia política i és un afiliat més d'Esquerra Republicana. La seva trajectòria és dilatadíssima, però sobretot serà recordat per les seves intervencions en castellà al Congrés dels Diputats, fent tàndem amb Gabriel Rufián.
12: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquests que sonen són Love of Lesbian. Avui Barcelona està de festa major, un dels grups que actuaran per celebrar la Mercè.
1: Tocaran a l'escenari de la platja de Bogatell a les 11 de la nit, després que hi hagin passat al·lèrgiques al polen i la pegatina, i posaran punt final a la nit Svetlana a 2:15 de la matinada. Tots els concerts de la Mercè són gratuïts.
2: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
0: A Ripoll, la Ludwig Band i els Tiets seran al Festival Inspira.
1: Els d'Espolla actuaran a 1:15 del migdia, els seguiran Xiula a les 5 de la tarda, després serà el torn de Sopa de Cabra a 7:45 del vespre i de Tiets posaran el colofó final a les 10 del vespre. Tot això a la Devesa del Plat de Ripoll.
0: I al Teatre Lliure de Montjuïc es pot veure l'òpera dels Tres Rals.
1: La nova producció dirigida per Marta Pazos compta amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosic. L'espectacle, per celebrar els 50 anys del Lliure i el Festival Grec, ens presenta els baixos fons d'un Londres miserable i criminal i és una crítica ferotge al capitalisme, tot plegat amb un elenc estel·lar que inclou Eduard Farelo, Nau Albet i Míriam Mucles, entre altres. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 32 euros.
0: I al Teatre de la Biblioteca, no miris.
1: Pep Cruz i Marta Marco protagonitzen aquest thriller basat en fets reals a partir de la història de Verónica Estay Stenys, filla de represaliats per la dictadura xilena i alhora neboda d'un important repressor anomenat El Fanta. Avui a funció a 7:45 del vespre amb entrades per 21 euros.
0: El CCCB acull l'exposició El culte a la bellesa.
1: Fins al 8 de novembre es pot veure aquesta mostra que explora l'evolució dels cànons estètics i l'obsessió per la bellesa al llarg de la història a través d'obres d'art, objectes històrics i instal·lacions contemporànies. Avui s'hi pot passejar a partir de les 10 del matí amb entrades per 6 euros.
0: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula De quatre grapes.
3: La Lídia n'està ben farta. Porta una bona estona escoltant les notícies i la paraula que més repeteix el locutor és corrupció. La Lídia, galta vermella de la indignació, està a punt de perdre el bus, però la ràbia l'envaeix de tal manera que es marca un sprint per damunt de les seves possibilitats. La Lídia es treu els auriculars per saludar la conductora, rendida a les seves qualitats atlètiques. Acte seguit, torna a col·locar-se els auriculars i es posa dissimulada mala manera. Fa veure que li ha caigut alguna cosa. S'ajup i avança de quatre grapes fins que deixa enrere el validador de bitllets. Ja dempeus, es prohibeix mirar enrere, no fos cas que els seus ulls i els de la conductora ensopeguessin. I finalment es deixa caure sobre un d'aquests seients reservats per a col·lectius vulnerables, per bé que ella no forma part de cap. Mentre feia el paperot, a la ràdio no han deixat de pronunciar tecnicismes com malversació, prevaricació i tràfic d'influències. I la Lídia, ja incapaç de reprimir-se la ira, es posa a renegar de la societat i de la seva pèrdua de valors amb l'anciana que té asseguda al costat.
0: Música.

0: Carai, Blai Niestaqueta, bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb al·lèrgiques al pol·len i el seu senzill titulat PPP, un tema sense metàfores ni embuts que carrega contra la misogínia del sector de la música i de certes persones que han menystingut a la banda al llarg del seu recorregut. PPP és el darrer avançament d'al·lèrgiques al pol·len abans de publicar el seu nou disc, que veurà la llum aquest octubre.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.
2: No te li pas la llengua, que això segurament no és un dit més d'una vegada.
3: Aneu amb la bandera de Girl Band.
2: Deies Maria, oi?
4: Creu com una de Girl Band.
5: Que mola.
2: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
6: Hi ha un no, no i no.
5: Sí.
2: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
5: Hi ha moltes boy band, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
7: Han venit a escoltar el discurrito.
6: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
8: El suplement amb Roger Escapa.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui dissabte.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell està preparant un acord amb Esclat Bonpreu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per les noves oportunitats laborals que generi aquesta empresa al municipi calafellenc. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, repassem altres notícies. Són els titulars. Avui és l'últim dia per veure a Calafell una exposició sobre la memòria dels penedesencs deportats als camps nazis, amb una exposició a la Biblioteca Ventura Gassol. Fins al 9 d'octubre pots votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. T'ho expliquem d'aquí a uns minuts. El Vendrell celebrarà el 30 de setembre la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística. I com serà la tardor d'aquest 2026 al Camp de Tarragona? Previsió de pluges i temperatures. L'AEMET preveu temperatures superiors a la mitjana i més precipitacions de l'habitual. Somimport estrena nova web per reforçar la connexió amb l'ecosistema d'innovació del Port de Tarragona. La web incorpora nous espais per donar visibilitat a projectes, oportunitats d'innovació, l'observatori i la qualitat de l'ecosistema. La sequera i la calor posen en risc la collita d'olives al Baix Penedès i a l'Anoia. Unió de Pagesos alerta que les altes temperatures i la manca de pluja han fet caure bona part del fruit i que les pròximes setmanes han de ser decisives.

0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: A l'informatiu d'avui els volem recordar que l'Ajuntament de Calafell ultima un acord amb Esclat Bon Preu que pot traduir-se en 100 noves oportunitats laborals al municipi. El futur conveni permetrà que l'empresa canalitzi una part dels seus processos de selecció a través de Calafell Ocupació, la borsa de treball municipal. L'acord es preveu formalitzar abans que acabi l'any i convertirà Calafell Ocupació en un dels canals de connexió entre l'empresa i les persones del municipi que busquen feina. La iniciativa busca que els nous llocs de treball que generin a Calafell tinguin una oportunitat d'entrada directa per veïns i veïnes que estiguin en cerca activa d'ocupació. El servei municipal participarà en la gestió dels processos i facilitarà que les ofertes arribin a persones inscrites a la borsa. Les 100 places encara no estan obertes a inscripció. L'Ajuntament de Calafell preveu donar a conèixer properament els perfils professionals que es buscaran, el calendari i les condicions concretes dels processos de selecció. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, l'Ajuntament recomana als possibles candidats que no esperin a l'inici del procés i que revisin el perfil a Calafell Ocupació. Per poder optar a les futures ofertes, caldrà estar donat d'alta a la plataforma, tenir les dades personals actualitzades i disposar d'un currículum complet, especialment pel que fa a l'experiència professional, formació i dades de contacte. Quan les ofertes es publiquin, els candidats podran inscriure's aquelles que encaixin amb el seu perfil i hauran de seguir diferents fases del procés. Les persones que superin la primera fase rebran informació sobre entrevistes o proves de selecció. La decisió final sobre les contractacions correspondrà a Esclat Bon Preu. L'Ajuntament de Calafell considera que l'acord és una oportunitat per reforçar el paper de Calafell Ocupació i alhora fer que una part de l'ocupació que genera el municipi pugui revertir directament a la ciutadania de Calafell. La iniciativa s'emmarca amb l'objectiu principal d'apropar empreses i treballadors, facilitar l'accés a ocupació i potenciar la intermediació laboral des dels serveis municipals. Durant les pròximes setmanes està previst concretar els detalls de l'acord i informar sobre els perfils que es buscaran. Per tant, són 100 llocs de treball i una mateixa porta d'entrada a través de Calafell Ocupació.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I fins al proper mes d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per al 2027. Recordem que la primera edició va ser dels pressupostos, el 2017, amb l'elecció de les propostes del pressupost municipal del 2018. Enguany s'arriba a la novena edició d'un procés participatiu que ja es troba consolidat i que els fruits són visibles. Hi ha propostes que han sorgit dels pressupostos participatius i ja s'han fet realitat. Això fa que la gent que hi participa sap que les propostes poden fer-se realitat en un termini proper. En les darreres edicions es va modificar el reglament dels pressupostos participatius perquè les propostes guanyadores fossin més fàcils d'executar. En aquesta edició s'han presentat 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven, pel manteniment que tenien o per anar en contra dels criteris municipals. Les propostes, atenció, que han passat el tall i que es poden votar són les següents. Adequació del camí de Mas d'en Vives, adequació del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers de Calafell Parc, arreglar voreres a la urbanització Mar Romeu, arreglar voreres també a Brises, Montmar i Valldemar, canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del Parc Infantil de Mar Romeu, senyalitzacions d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat i, per últim, menjadors per a colònies de gats. El Consell Ciutadà, per tant, ha aprovat la proposta tècnica presentada i ha proposat que tots aquests passin a votació. Les propostes guanyadores es poden votar fins al proper 9 d'octubre i poden participar els empadronats o empadronades a Calafell majors de 16 anys. Un cop acabi la fase de votació, les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost municipal del 2027.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Calafell ha recuperat la memòria dels penedesencs deportats als camps nazis amb una exposició que es pot veure a la Biblioteca Ventura Gassol, al nucli del poble. La mostra del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf, es va inaugurar i ara es pot visitar, avui és l'últim dia, 26 de setembre, a la Biblioteca Ventura Gassol. La mostra és fruit d'una investigació de l'Institut d'Estudis Penedesencs que ha permès identificar 124 persones nascudes o residents al Penedès que van ser deportades als camps nazis. 124 homes i una dona. De les persones documentades, 95 van morir als camps i només 30 en van sobreviure. La recerca reconstrueix les seves trajectòries des de la Guerra Civil i l'exili republicà fins a la deportació. El principal destí va ser el complex de Mauthaus, on van anar a parar la majoria dels deportats penedesencs. La investigació també ha recuperat les professions, les seves famílies, la seva activitat política i sindical i les circumstàncies que els van portar als camps. La mostra, comissariada per Ramon Arnabat, Berta Llorenç, Àngels Parés, Maria Penya i Maria Teresa Sadurní, està formada per un total de 15 plafons. Explica el recorregut de l'exili, la deportació i la vida als camps, recuperant les històries personals dels deportats. Declaracions que n'ha fet el Ramon Arnabat als micròfons de Calafell Ràdio ha explicat la finalitat de la mostra. Escoltem-lo.
2: Per una banda, donar a conèixer, no?, qui eren aquestes persones, no?, més enllà d'un nom i d'un número. I per altra banda, l'objectiu fonamental és reflexionar, perquè el llibre, amb l'introducció i en part l'exposició, també planteja una qüestió, i és dir, això no és només una qüestió històrica que va passar en un moment determinat, sinó que es pot reproduir en qualsevol moment amb aquestes característiques o amb unes altres si es donen una altra vegada aquestes condicions. Per tant, no pensem en els camps d'extermini, no pensem en el feixisme com una cosa del passat, sinó una cosa que pot estar present. Per tant, pensem-hi, tinguem-ho en compte i no tornem a caure en els errors que es van caure llavors.
1: El projecte posa el focus en la realitat més propera. Entre els deportats hi havia tres veïns de Calafell: Ferran Romeu Jus, Ferran Tetes Miró, que van morir al camp de Hausen, i Vicenç Nomadadeu Sans. La Maria Penya ens ha parlat d'ells.
3: I amb aquesta exposició el que hem plasmat una mica és la mateixa idea que el llibre. Però és veritat que el llibre, la part com més important és l'explicació de cadascuna d'aquestes persones, el que abans deia el Ramon, a què es dediquen, bueno, quina és la seva vida. I clar, fer això amb una exposició és molt complicat, però sí que hem fet una part important de contextualitzem-ho, perquè al final s'ha d'entendre per què passa això. Tots hem sentit parlar de la Segona Guerra Mundial, però bueno, poder... aprenem una mica o volem com explicar com s'arriba a aquesta situació. I després hi ha una part que també explica qui eren i d'on eren, que també és com la part més essencial del llibre, fiquem-li cara. I la part que nosaltres, bueno, que, o a mi personalment més m'agrada, és com tot el recull de les fotografies d'aquestes persones. La majoria de casos hi ha fotografies i altres que no, hi ha documentació. Però bueno, almenys podem ficar una foto d'aquestes persones i que la gent les pugui veure. I la part final és com que porta la reflexió, bueno, que finalitza l'exposició amb el jurament del Mai Més, i també hi haurà una mica de debat de si realment estem en una situació o en un context que aquest Mai Més ens ho prenem tan en sèrio o poder l'estem com perdent.
1: Recordem que avui és l'últim dia per visitar aquesta exposició, avui, 26 de setembre. La podeu visitar a la Biblioteca Ventura Gassol, al nucli del poble de Calafell. Una proposta de memòria històrica que vol acostar una realitat sovint percebuda com a llunyana i recordar que també hi havia veïns del Penedès entre les víctimes del sistema concentracionari nazi. Un record que els organitzadors resumeixen amb dues paraules: mai més.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: I seguim endavant amb més notícies.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: El Vendrell celebrarà el 30 de setembre la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística. La jornada reunirà empreses i persones en recerca de feina a l'edifici Tavares de Coma-ruga en un format d'entrevistes laborals de curta durada. La iniciativa s'organitza en el marc del programa Treball a les Comarques, amb la col·laboració de l'Eina de l'Ajuntament del Vendrell i la Calafell Ocupació. L'Speed Job Dating planteja un format diferent de processos de selecció convencionals. Les persones participants tenen l'oportunitat de presentar directament la seva candidatura davant empreses a través d'entrevistes de curta durada. Les empreses participants, de la seva banda, oferiran vacants en diversos perfils professionals, com ara mosso o mossa de magatzem, administratiu-administrativa, operari-operària de producció, conductor-conductora de camió, carretoner o carretonera o personal de neteja, entre d'altres llocs de treball. Les persones interessades a participar en aquesta quarta edició de l'Speed Job Dating poden consultar la informació i formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web www.leina.org/speedjob.
0: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.

0: renaturalitzat i considerat l'última finestra oberta al mar. I el tercer, amb el carrer Quatre Fonts, orientat cap a diversos elements patrimonials recentment restaurats, com el Portal del Pardo i l'Àngel de Tobias. El projecte també incorpora 6 miradors distribuïts al llarg del passeig marítim entre els nuclis de Sant Salvador i Comarruga. Aquests espais disposen d'un codi QR que permet accedir des del mòbil a imatges i sons per fer un viatge en el temps i comparar el paisatge actual a com era en èpoques passades. Des de l'Ajuntament del Vendrell s'ha dit que l'objectiu és explicar els recursos naturals i culturals d'una manera diferent i posar en valor elements que els distingeixen d'altres destinacions turístiques de l'entorn. També s'ha definit els porticons i miradors com a elements simbòlics que conviden a la conversa i a la reflexió i que permeten observar el paisatge a través d'un llenguatge actual, vinculat també a fotografies i a xarxes socials.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim la plana general perquè la tardor de 2026 arriba al Camp de Tarragona amb una previsió marcada per la calor i les pluges. Els models estacionals de l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, apunten a una probabilitat més gran que les temperatures se situïn per sobre dels valors habituals durant el trimestre de setembre, octubre i novembre, mentre que el vessant mediterrani presenta també una probabilitat més gran de registrar precipitacions per sobre de la mitjana. En el cas de Tarragona, situada al terç est de la península, el senyal càlid és especialment destacat. La EMET assenyala que les temperatures tenen una alta probabilitat de situar-se al terç superior a tot Espanya, però indica que l'anomalia càlida és més intensa precisament en el terç est peninsular, més al nord, Balears i Canàries. La previsió també deixa un senyal destacat a les precipitacions. Per al conjunt del trimestre, la EMET observa una probabilitat més gran de pluges per sobre de l'habitual al vessant mediterrani i les Balears, una zona on s'inclou el litoral de Tarragona. Dins de la tardor, a més, l'agència assenyala que l'anomalia de precipitació serà especialment rellevant al Mediterrani durant aquest mes de setembre. Aquest escenari no significa que plourà de forma continuada durant els propers 3 mesos, ni permet saber quan es produiran episodis concrets. La predicció estacional treballa en probabilitats i tendències, pel fet que no permet anticipar una dana, una tempesta o un episodi de pluges intenses en una data determinada. Més enllà de Tarragona, l'escenari previst per la EMET dibuixa una tardor més càlida del normal a pràcticament tot el país. La probabilitat de temperatures al terç superior és alta a tot Espanya, tot i que el senyal càlid guanya intensitat al nord, a l'est peninsular, les Balears i també les Canàries. En quant a les precipitacions, el senyal humit és més concret geogràficament. A més del vessant mediterrani, la EMET apunta a una probabilitat més gran de pluges per sobre de la mitjana, al nord-oest peninsular. A la resta del territori, els diferents escenaris de precipitació mantenen probabilitats similars a les climatològiques.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Somnimport, l'ecosistema d'innovació oberta del Port de Tarragona, estrena nova pàgina web amb l'objectiu de reforçar la seva funció com a punt de trobada entre les necessitats del port i les capacitats de l'ecosistema innovador. La nova plataforma disponible a somniport.cat ofereix una visió més clara i accessible de l'activitat i dels mecanismes per participar-hi. La nova web explica el model d'innovació a través de 5 grans àmbits d'actuació: identificar necessitats, cercar solucions, connectar partners, vigilar i compartir coneixement i llançar projectes. D'aquesta manera, la plataforma posa en valor el procés que permet transformar els reptes reals del Port de Tarragona i de la comunitat portuària en oportunitats i projectes d'innovació aplicada. La plataforma també facilita connexió amb diferents agents que formen part de l'ecosistema, entre els quals hi ha empreses de la comunitat portuària, start-ups, centres tecnològics, universitats, administracions, agents del territori i professionals del sector marítim portuari. A través de la web, les organitzacions interessades

0: interessades poden conèixer les diferents vies de participació i posar en comú idees i projectes. Com a novetat, s'ha incorporat un nou buscador per temàtiques que facilita la localització dels casos d'innovació que formen part de l'Observatori, organitzats segons diferents àmbits d'interès. Aquest contingut s'actualitza de manera continuada amb nous casos que s'incorporen setmanalment. La web també incorpora un espai d'actualitat, amb notícies, activitats, convocatòries i altres continguts relacionats amb la innovació del Port de Tarragona. La nova plataforma dona també visibilitat al Pla d'Innovació 2025-2030, que estableix l'objectiu de consolidar el port tarragoní com un port de referència a la Mediterrània en innovació aplicada a la digitalització i la sostenibilitat de les operacions logístiques portuàries. En aquest marc, SomniPort es configura com el mecanisme que activa i estructura la innovació del port, tant en la seva dimensió externa com en el suport intern a l'Autoritat Portuària de Tarragona. La nova web està disponible en català, castellà i anglès i incorpora diferents vies de contacte i participació perquè diferents empreses o start-ups puguin presentar idees i plantejar projectes d'innovació. Amb aquesta nova eina digital es fa un pas més en la consolidació d'un ecosistema d'innovació obert orientat a impulsar un port de Tarragona més innovador.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La sequera i les altes temperatures d'aquest estiu amenacen la campanya de l'oli a bona part de Catalunya. El Baix Penedès i l'Anoia, Unió de Pagesos, assenyala que encara caldrà veure com evolucionen les olives després de les darreres precipitacions i fins a quin punt aquestes han permès recuperar part de la collita. La situació és especialment preocupant als cultius de secà. La manca d'aigua ha provocat que les olives es desenvolupin amb dificultats, s'arruguin i, en molts casos, acabin caient abans de la collita. Les temperatures elevades han agreujat l'estrès hídric dels arbres. Al Baix Penedès, les perspectives havien millorat respecte de les previsions inicials gràcies a les pluges registrades a finals d'agost. En aquell moment, Unió de Pagesos estimava una collita d'entre el 60 i el 70% d'un any normal. La manca de noves precipitacions, però, ha tornat a generar preocupació i les pluges dels pròxims dies han de ser determinants per saber a quin punt es pot mantenir aquesta previsió. A l'Anoia i a la resta del Penedès, el sindicat indica que encara és aviat per concretar les pèrdues i que caldrà observar l'evolució del fruit després de les darreres pluges. En aquest territori, per tant, les pròximes setmanes poden marcar una diferència important en el volum final de la collita. La situació és molt més crítica en altres zones productores de Catalunya. A l'Alt Camp i al Tarragonès, Unió de Pagesos preveu una pèrdua pràcticament total de la collita en l'olivera de secà, mentre que l'Urgell i les Segarres calculen pèrdues del 100%. Al Baix Camp, la previsió actual es situa entre el 40 i el 50% d'una collita normal, mentre que al Baix Ebre i al Montsià s'estima entre el 30 i el 40%. A la Ribera d'Ebre, les Garrigues i la Terra Alta, el sindicat alerta que si no plou durant aquests dies es podria perdre pràcticament tota la collita de secà. Per tant, doncs, Unió de Pagesos considera que les pròximes setmanes han de ser determinants per concretar el volum final de la campanya. Les precipitacions podrien permetre que les olives, que encara es mantenen als arbres, recuperin part del seu pes, però el fruit que ja ha caigut o està molt afectat per la sequera, no es podrà recuperar. El sindicat reclama que aquesta situació es tingui en compte a l'hora d'establir mesures de suport al sector i alerta que si no arriben precipitacions a curt termini, les pèrdues poden ser molt importants, especialment entre els productors d'olivera de secà.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La Regió Sanitària Penedès posa en marxa l'ampliació de l'edat de cribatge de càncer de còlon i recte. La nova franja de 70 a 74 anys s'incorporarà progressivament al programa del Departament de Salut de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a partir del tercer quadrimestre del 2026 i es completarà el 2030. El càncer de còlon i recte és el segon tipus de càncer més freqüent en homes i dones a Catalunya i participar en el programa permet detectar més casos en fase inicials i reduir l'impacte d'aquesta malaltia. Per tant, la detecció precoç de càncer de còlon i recte és una de les estratègies que s'han demostrat més efectives per reduir l'impacte d'aquesta malaltia. El programa de detecció precoç funciona des del seu inici, l'any 2000, entre persones d'entre 50 i 69 anys, i ara Salut ampliarà progressivament l'edat màxima de participació, fins als 74 anys. El risc de patir càncer colorectal s'incrementa amb l'edat. Es considera que en aquest tram el balanç entre beneficis i riscos afavoreix el cribatge. L'ampliació de l'edat de participació comença el tercer quadrimestre del 2026 i ja inclourà les persones que tenen entre 50 i 70 anys. De manera progressiva, any a any, s'ampliarà l'edat de crida per fer la prova de cribatge fins a arribar l'any 2030 a les persones de 74 anys. Amb aquesta acció, s'estima que a Catalunya es podran detectar precoçment 1.205 casos anuals addicionals de càncer colorectal, 698 en homes i 327 en dones, aproximadament el 70% dels quals estaran en fases inicials, moment en què les possibilitats de curació són més elevades. L'última ronda de la Regió Sanitària Penedès es va convidar a participar a més de 91.400 persones, de les quals 25.305 del Baix Penedès, 23.742 del Garraf. D'aquestes, la participació va ser del 36,8% al Baix Penedès, un 46% al Garraf, lluny de la recomanació europea del 65%. El càncer colorectal és el més diagnosticat a Catalunya entre homes i dones. Segons les estimacions del període 2022-2025, cada any es diagnostiquen 4.216 casos en homes i 2.728 casos en dones. És també el segon càncer amb més mortalitat. 2.264 morts a Catalunya el 2025, només per sota del càncer de pulmó. Tot i això, quan més aviat es detecta, la supervivència millora notablement. Per tant, la població considerada Diana és convidada a participar al programa a través d'una carta en la qual s'ofereix una prova senzilla de detecció de sang oculta en femta. Es concreten indicacions per fer-les a casa. El procediment és senzill. La carta per participar al programa de detecció precoç s'envia cada 2 anys, d'acord amb el calendari establert.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Hem arribat al final de l'informatiu d'avui, dissabte 26 de setembre. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: I found a love.
1: Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I'm dancing in the dark. Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Cause all of me loves all of you. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en

Hola, què tal? Com esteu? Ha arribat el moment del programa de música romàntica, com sempre, aquí a la ràdio. Ha arribat el moment d'estar junts, només tu i jo. Esperem que t'agradi la selecció musical d'avui, que gaudiu, i que passem uns bons minuts. I un dels primers temes que escollim és de la cantant Aitana, amb aquest tema Connexió psíquica. Que el disfruteu.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: I tant que sí, aquí estem amb vosaltres, dilluns i dissabtes. Ara amb Enrique Iglesias i Índia Martínez, amb aquest tema musical que et farà vibrar. Loco. Loco.

I és que ens encanta des d'aquí, des del 107.9 de la FM, a Calafell Ràdio, també online, a calafell.tv, apropar-te als millors temes musicals per compartir-los plegats.

temes romàntics, parlant d'amor, de desamor, amb un ritme o un altre musical, però sempre doncs, amb aquests tocs romàntics. Luis Fonsi, me despido.

Ens encanta que pugueu relaxar-vos, que estigueu còmodes i que gaudiu de la música del Només tu i jo. Amb Anthony i Pablo Alborán, aquest tema conjunt, aquest duet de Besos Dorados.

Un tema conegut es diu Olvídame i Pega la Vuelta. És, en aquest cas, interpretat i cantat per Jennifer López i Marc Anthony.

Vinga, som-hi, més temes relacionats amb l'amor, i aquest ho porta en el seu títol, Siempre queda el amor. Són Pedro Guerra i Juan Luis Guerra.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Recuperem un dels temes de fa forces anys enrere, de Pedro Javier Hermosilla, Flores en el Cielo. Que la gaudiu.

0: 6 minuts només ens separen del punt horari. Ha arribat el moment d'acomiadar-nos.
1: Ya no responde ni el teléfono.
0: Rau Alejandro i Laura Pausini. Amb el Se Fue. Gràcies des del Només Tu i Jo.

I els èxits més recents al Surfing Safari. Totes les tardes de dilluns a divendres de 3 a 7 a Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Són les 10.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Marching out.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent.
1: I digo así, yo...

0: Daiquiri, els dijous i dissabtes, a Calafell Ràdio.
1: Romántico latino.

Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Bon dia, bona hora, família. Són les 11 en punt del matí. Què tal, com esteu? Us saludem des de Calafell Ràdio, des de calafell.tv, quan són les 11 en punt del matí d'aquest dissabte. Avui som al dia 26 de setembre de 2026. Des del 107.9 de la FM, també a través de la nostra habitual emissió online, us donem la benvinguda quan comencem el Calafell Matí de Best Moments. Ja sabeu que aquest és el magazín matinal de Calafell Ràdio. Us acompanyem de dilluns a divendres, des de les 9 i fins la 1, amb espais d'actualitat, d'entreteniment i sempre amb bona música. I els dissabtes tenim, al llarg de dues hores, fins la 1 en punt del migdia, el The Best Moments, recuperant alguns dels espais que hem emès amb els que us hem acompanyat al llarg de la setmana. Salutacions, sóc el Ferran Boquer. En nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa, gràcies a tots per estar a l'altre costat. I engeguem d'aquí un moment, després de la primera cançó del matí del programa, amb altres ulls, l'espai d'opinió, la mirada Calafell de la Sàbel Gómez. Tindrem la narració de la Mònica Closes, el Contes per a Tots. Els dimecres, amb la Roser Ribas, repassem el més destacat, les novetats a les plataformes, noves sèries, noves pel·lícules, recomanacions de la Roser en el sofà Play i Manta. Amb la Mari Herrera, els dimecres també viatgem a diferents punts del món per conèixer a través dels seus productes la seva gastronomia. Doncs això, aquestes receptes gastronòmiques. A la meva manera, la cuina que viatja, la Mari Herrera, és la cuinera del petit bistró de Seguda Calafell. També l'escoltarem cap a les 12 del migdia. I tindrem les històries de la música de l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu, tram final del programa. Avui anirem amb ells fins al 1974 per escoltar les millors cançons del Billboard Hot 100 dels Estats Units en el 1974. Tot això amb bona música, tot això amb consells, i així estarem juntets aquestes dues hores del Calafell Matí de Best Moments. Gràcies, com sempre, per la confiança. Vinga, som-hi. Benvinguts, ben trobats. Comencem.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Calafell Ràdio, Calafell Matí. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: Anem a fer un arròs? Quantes vegades ens han preguntat si volem anar a dinar o a sopar fora directament amb aquesta frase? Moltes, segur. Perquè fer un arròs sempre ha significat quelcom més que anar a sopar o a dinar fora. Inclús quan el fem a casa, fer un arròs implica un afegitó de més. Fer un arròs és compartir, és esperar en companyia, a vegades d'un mateix, a que un plat cobri vida i doni vida a les històries que formen part d'ell i amb ell. Per això, a tot arreu, es dedica un espai especial a l'arrossada i cada comarca, cada província catalana fa perquè aquest plat tradicional que ens acompanyarà sempre prengui el seu lloc protagonista. Així ho tornen a fer les jornades gastronòmiques de l'arròs i tastets del Baix Penedès, que han donat el seu tret de sortida el dia 18 de setembre i ens acompanyaran fins al 18 d'octubre per donar-nos l'oportunitat de viure i reviure a través d'aquest plat moltes històries. I com no, Calafell en forma part, com sempre. Aquest any, del total de 25 restaurants participants de la comarca, Calafell i Segur de Calafell aporten més de la meitat. L'Hotel Boutique Aqua, Catering Eusebio, Restaurant 4R Miramar, El Rei Pescador, Boho Beach, Restaurant L'Àncora, Restaurant Masia de la Platja, Restaurant Meridiano i la Mar de Fons a Calafell i a Segur de Calafell, Restaurant Mediterrani, Sirocco Port Segur, Petit Bistró Mari Herrera, La Tavernita de l'Anella i Gastrobar Salipebre. Una aposta segura i que tots hem d'aprofitar, perquè com de costum, sempre hi ha més. Hi ha grans marinatges, premis, però sobretot la tranquil·litat de que la qualitat ens acompanyarà a qualsevol dels locals participants, tant a Segur de Calafell com a Calafell i la resta de municipis participants, Cunit, el Vendrell i la Bisbal del Penedès. Seguim tenint oportunitats per fer noves històries. Per què no al costat d'un bon arròs? Això sí, seguim mirant i veient-ho tot amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gámez. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: matí. En el Calafell Matí és el moment del conte de la setmana. Contes per a tots. Una narració de Mònica Closse per a petits i grans.
1: Molt bon dia. Aquí un altre cop a la ràdio de Calafell per explicar-vos un conte català que va recopilar Joan Amades. I es diu de títol La Faveta. Doncs hi havia una vegada un home molt pobre i no tenia ni per menjar ni per dormir, estava en una situació molt desesperada. I un dia, que ja tenia tanta gana, es va recordar que tenia una fava a la butxaca. Se la va treure i va pensar: aniré al cel a preguntar al Sant Pere si em pogués ajudar. I pensat i fet, va seure damunt de la faveta i va començar a cantar: fava, favera, faveta, anem pujant al cel que tinc molta fam. I mira, fixeu-vos, la faveta va començar a créixer i créixer i créixer, i dona la casualitat que justament es va aturar davant la porta del cel. I el pobre home va trucar i Sant Pere li va obrir i li va dir: què et passa? I aleshores el pobre home li va explicar la seva pena. I Sant Pere, que era una persona compassiva, doncs va tenir compassió amb aquest senyor i va cridar a Sant Miquel, que és el majordom del cel. I entre dos van estar rumiant com podrien ajudar en aquest senyor. I van trobar una solució. Allà, a les golfes del cel, hi havia la bossa de Judas. I li van donar, i li van dir: mira, si tu dius posa bosseta, fes la teva feineta, aquesta bossa es omplirà de monedes d'or. Què et sembla? Bueno, li va semblar fantàstic al pobre home. I aleshores va tornar a seure damunt la faveta i va cantar: fava, faveta, anem baixant, ja no tindré gana. I així la faveta va anar baixant i va anar, el senyor va anar a un hostal per demanar una mica de menjar. I l'hostaler, veient-lo, pensava: aquest no podrà pagar. I li va dir: no. Sí, va dir el pobre home, jo puc pagar. I va dir: bossa, bosseta, omplat, fes la teva feineta. I, evidentment, l'hostaler va veure que de la bosseta sortien monedes d'or. Que interessant, va pensar, que interessant. I aleshores, doncs, li va servir la sopa. I amb això, mentre el pobre home estava menjant la sopa, tocaven a missa. I clar, pensava que havia de donar les gràcies a Déu i li tocava anar a missa, però tampoc podria emportar-se la bossa de Judas, que no quedava molt bé. I aleshores va demanar a l'hostaler si pogués deixar la bossa al seu cuidado. I li va dir, però sobretot, no li diguis bossa, bosseta, fes la teva feineta. I l'hostaler se lo va prometre. I el senyor, el pobre home, va anar corrents cap a l'església. Però quan va tornar i va voler agafar la seva bossa, doncs l'hostaler va dir: oh, ho sento molt, que s'ha perdut. Ah, què faig ara? Va pensar el pobre home. I va tornar a seure damunt la faveta i va dir: faveta, favera, faveta, posa al cel que jo tinc gana. I evidentment la faveta va estar posant. El pobre home va trucar a la porta del cel, toc, toc, Sant Pere li va obrir: què fas tu aquí? Un altre cop. I el pobre home li va explicar el que li havia passat. Ai, va pensar Sant Pere, aquest és complicat, aquest senyor, potser que és una mica ingenu, eh? Però va cridar a Sant Miquel i entre dos van trobar una solució. Li van donar els tovallons de l'últim sopar de Jesucrist. I li van dir: mira, saps què? Si tu dius tovallons, tovallonetes, feu les vostres feinetes, sempre tindràs menjar. Ai, moltes gràcies, va dir el pobre home. Va tornar a seure damunt de la favera, la fava, i va cridar: fava, favera, faveta, anem baixant, que ja no tindré fam. I, evidentment, va tornar

0: Evidentment, què va passar? Li van dir que s'havia perdut, que s'havien perdut i que no sabien res. Home, vaja. El pobre home no va saber res més que tornar a posar amb la fava, trucar a la porta de cel i Sant Pere, quan el va veure, quasi cau d'esquena. Aquest sí que era curt de cambals. Com podia ser que va confiar un altre cop en aquest hostaler? Però bueno, parlant amb Sant Miquel, rumiant, van dir, pues mira, et donarem la barra de Sant Josep, que aquesta, quan li dius, barra, barreta, fes la teva feineta, doncs et defensarà de qualsevol mal. Així, el pobre home va tornar a l'hostal i allà, no sé, va sentir que tocaven a missa, va anar corrents, però sense oblidar d'avisar a la gent de l'hostal que no havien de tocar la seva barreta i que, a més, no havien de dir «Vara, barreta, fes la teva feineta». I així va resar, i va resar, i va resar. I quan va tornar a l'hostel, es va trobar amb un espectacle bastant interessant. Perquè, evidentment, l'hostaler va agafar la barreta, va dir la paraula, i aleshores la barreta de Sant Josep va començar a donar hòsties i a colpejar a tota la gent que ja tenien uns plaus. I va pagar amb tanta fúria i amb tanta força que estaven plorant de dolor. I aleshores, per fi, el pobre home es va assabentar que passat. I aleshores, dient que només la barra s'aturaria quan l'hostaler li tornés tant la bossa de Sant Judas, bueno, de Judas i els tovalons de l'últim sopar de Crist. I així van fer. I diuen que a partir d'aquell moment aquest home va viure feliç i va menjar anís. I conte contat, conte acabat.
1: Contes per a tots. Històries populars per a petits i grans amb Mònica Closer.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Marel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Doncs ja tenim sonant aquesta sintonia d'aquest espai que estrenàvem, engegàvem la setmana passada, amb la tornada a la normalitat, des del Calafell Matí. Anem a donar-li sofà, play i manta, una edició, una segona edició d'aquesta temporada, i al capdavant està la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran, com estàs?
1: Jo molt bé, expectant a veure què ens depara aquesta setmana, les novetats a les plataformes, que sempre ens portes, i ens portaràs aquesta temporada, noves sèries i noves pel·lícules, no? I també la teva recomanació de la setmana.
2: Exacte, recordem que és la nostra cita setmanal amb les sèries i les pel·lícules que arriben a les plataformes. Repassem les estrenes més destacades, descobrim què hi ha darrere de cada títol i us avancem als tràilers perquè pugueu triar què veure aquesta setmana.
1: Jo el que vull saber és si el criteri per triar aquestes propostes surt dels teus gustos, si tries una miqueta el que el públic en general demana o per on van els trets, Roser.
2: Exactament, o sigui, ho vaig dir la setmana passada, és totalment subjectiu, és a dir, que sigui destacat ho dic jo, no... I això no vol dir que vagi a missa, però bé, crec que tinc una mica de criteri.
1: No, no, segur, i no ho dubto, perquè ets una devoradora, consumidora d'aquest tipus de continguts. I al final de cada proposta, el que més m'agrada aquesta temporada és que es mulla i valora, dona el seu punt de vista, la seva valoració, posant-li estrelletes o traient-li aquestes propostes. Vinga, anem a començar per la primera. On anem, ara?
2: Doncs comencem, com sempre, amb l'estrena de sèries destacades. Arriba Mis Muertos Tristes a Netflix, una producció xilena. Escoltem el tràiler.
3: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
4: Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
5: Lili está feliz de verte.
4: Sí, no sé por qué. Porque yo no.
6: ¿Vos te crees que no sé lo que estás haciendo acá?
4: Quiere estar cerca de mamá.
6: Sí, pero mamá se murió, ya está.
1: Doncs aquesta és la primera, aquesta sèrie, Mis Muertos Tristes.
2: Sí, està dirigida per Pablo Larraín, que té grans pel·lícules al seu currículum, com Jackie, la primera dama. Aquesta minissèrie de televisió, Mis Muertos Tristes, és una adaptació de 4 contes escrits per l'autora argentina Mariana Enríquez, molt coneguda. Doncs Emma, una metgessa de 60 anys, pot veure i escoltar els morts. Els anomena presències i ha viscut tota la seva vida evitant que aquest do la connecti amb el patiment dels altres. Però quan la seva neboda, Julie, una jove pertorbada, que també es pot comunicar amb els morts, encara que d'una manera molt més intensa i sexual, arriba a casa seva, doncs Emma es veu obligada a involucrar-se. Arriba demà dijous a Netflix.
1: Doncs anem per la valoració.
2: Ah, doncs li poso 5 de 5.
1: 5 de 5? Un sí. 10. Molt bé, molt bé.
2: Sí.
1: Doncs Mis Muertos Tristes, que es pot veure a partir de demà dijous a Netflix.
2: I avui, Ferran,
1: segona, sí. avui què?
2: Doncs la secció tendeix a fixar-s'hi a continguts de caire misteriós i paranormal.
1: Que ja et va el rotllo, tu, eh? Ja et va el rotllo, ja ho sabem.
2: Perquè la segona estrena que porto és la 13a temporada d'American Horror Story.
1: La 13a, de més, eh? El 13, que té, és un número que molt, molt especial, no? Per als que els agrada aquest tipus de continguts, un número de supersticions, bé, ja sabem el que comporta el 13.
2: Sí, escoltem el tràiler.
1: Doncs vinga, anem a escoltar-lo.
7: Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
8: Sube, amigo mío. Se abre la veda de caza de brujas.
9: ¿Qué percibes?
10: El presagio de nuestra perdición.
9: Muerte. Una muerte aterradora.
10: Veo que algo perverso se aproxima.
9: Al bañito con esponja.
1: Déu-n'hi-do, eh? Apunta maneres.
2: Sí, American Horror Story és una sèrie de televisió nord-americana d'antologia i horror creada per Ryan Murphy i Brad Falchuk, que cada temporada es concep com una minissèrie autònoma, és a dir, no cal que haguem de veure totes per poder entendre aquesta. Doncs segueix un conjunt diferent de personatges i escenaris i un argument amb el seu propi principi, mitjà i fi. S'estrena aquest divendres 25 de setembre a Disney Plus.
1: Això és el que menys m'agrada, que sigui Disney Plus i no d'altres plataformes com més populars. Ja sé què em diràs, però que bé, no tothom té Disney Plus.
2: Bé, doncs suposo que té els drets i ara mateix amb l'estrena doncs, tenim aquesta plataforma. Com deies, l'enfocament principal és el número 13 en si, el número de la temporada. O sigui, no només és el número en el qual s'enfoca l'argument, sinó que és la temporada 13. I que compleix una funció particular en el gènere de terror a causa de la superstició que l'envolta i que l'associa amb la mala sort. Reunirà personatges de pràcticament totes les temporades anteriors, cosa que ha definit el mateix Murphy com els venjadors d'aquesta història d'American Horror Story.
1: Anem a qualificar amb estrelletes aquesta sèrie, que no sé jo si et convenç gaire per la cara que estàs posant, eh?
2: Potser algú es porta les mans al cap, perquè és una sèrie molt coneguda.
1: És molt popular,
2: i molt popular.
1: Molts seguidors.
2: I de molt d'èxit.
1: I de molts anys, perquè clar, són 13 temporades, però això ens remunta molts i molts anys enrere. A veure.
2: Però jo li poso un 3 de 5.
1: Això és com un B, no? Un 6, no? 6. La mitjana, bueno, un aprovat, sí. Allò tampoc no partirà
2: rasquis.
1: Coets, eh? Sí, exacte.
2: A prova de rasquis. Per què? Doncs perquè totes les sèries, quan s'allarguen moltíssim, doncs ja perden força, Ferran.
1: I tenim sèries espanyoles, produccions espanyoles, també, entre les estrenes.
2: Sí, aquesta promet. El buen espíritu, detrás de la puerta de l'Opus Dei. Escoltem
1: el tràiler.
2: A veure,
1: què està passant amb els esperits? Què passa aquí?
11: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
12: Me presionaron en el momento de mayor vulnerabilidad.
11: A los 6 meses de haber pedido admisión ya tenía cilicio, disciplina, me bañaba con agua fría.
13: Entonces ahí ya empieza el acoso y derribo, ¿no?
14: Se plantea una visión enfermiza de la sexualidad.
13: A un niño no se le abusa, no solo sexualmente, espiritualmente.
15: Que tenéis la culpa las mujeres, ¿eh? La felicidad depende de vosotras.
11: Veías a las que venían a servir la mesa.
13: Pero no les podías decir gracias, nada, o sea, era como si no existiera.
1: Clar, és un altre tipus d'esperit, però jo no sé si l'esperit de l'Opus Dei dona més por que d'altres esperits, eh? Compte, que podria ser.
2: És l'esperit religiós portat a l'extrem.
1: Als extrems, sí.
2: I déu-n'hi-do, perquè la directora d'aquesta sèrie documental és Mònica Terribas, que és una periodista.
1: Mònica Terribas?
2: Sí.
1: La de Catalunya Ràdio TV3?
2: Sí,
1: ah,
2: sí.
1: Molt bé, molt bé. I aquí suposo que desmuntant una miqueta també el que hi ha al darrere, eh?
2: Va ser directora de Televisió de Catalunya des del 2008 fins al 2012. És molt bona periodista.
1: Sí, molt bona, sí.
2: I ens dirigeix doncs, a aquesta sèrie de 3 episodis que recullen les vivències de 14 homes, majoritàriament antics numeraris o sacerdots de l'Opus Dei, en diferents etapes de les seves vides a 11 països de l'Europa i Amèrica Llatina i els Estats Units. Doncs testimonis inèdits que desvetllen el funcionament d'aquesta institució, tant de la seva arquitectura financera com en el terreny espiritual i suposats mecanismes de control psicològic. Sempre des del relat dels seus protagonistes i experts en la matèria. Molt interessant, s'estrena aquest divendres 25 de setembre a HBO Max.
1: Doncs suposo que per la vena periodística que t'està sortint ara mateix, quina puntuació li dones?
2: 5 de 5,
1: ho tenia molt clar, eh? A part que ens tira molt la Mònica Terribas, almenys a mi m'encanta aquesta dona, radiofònicament, també a la tele, faci el que faci, i ara al darrere d'aquesta sèrie documental que, com dèiem, s'estrena aquest divendres a HBO Max. Anem per les pel·lícules, vinga, deixem les sèries, anem per les estrenes en les plataformes. Compte que a vegades,
2: sí.
1: Doncs això, són pel·lícules que han passat per la gran pantalla fa uns mesos i ara a les plataformes.
2: Comencem, com no, amb una pel·li de terror, Ferran.
1: Home, però a veure, que és Halloween ja o que l'avancem aquí a la ràdio?
2: Black Rooms, escoltem el tràiler.
1: Vinga, som-hi.
16: ¡Tira, sácame!
17: ¿Qué has visto?
18: Este lugar crea salas.
19: Es como un laberinto, no se acaba nunca. Hasta me da miedo perderme.
20: Black, ¿me oyes?
21: No lo entiendo. ¿Esto qué es?
18: Es maravilloso.
1: És meravellós. Tu, tinc la curiositat, abans que ens expliquis, tu com mires, com veus aquestes tipus de gèneres de pel·lícules? Ets de les que pateixes o potser em diràs no, és que jo no les veig, no m'agraden, a veure.
2: No, no, a mi m'agraden, però m'agraden sobretot aquelles que tenen metàfores, no? Com parlava la setmana passada de la sèrie de Night Shyamalan, no? Que tenen aquestes metàfores que t'expliquen, doncs, o fan una crítica social o t'expliquen un problema social a través del gènere del terror.
1: És a dir, que aquest horror, terror absurd no te va.
2: L'absurd no. L'absurd no.
1: Tu tan intensa com sempre, buscant el que hi ha al darrere dels missatges més enllà del guió, eh?
2: Sí, sí.
1: Doncs vinga, aquesta, recorda'm el nom, Black Rooms?
2: Black Rooms, sí. És una producció nord-americana que s'estrena aquest divendres 25 de setembre també a la plataforma HBO Max. Està dirigida pel jove director Kane Parsons, que té només 21 anys. Una porta estranya apareix al soterrani d'una botiga de mobles i quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat s'haurà d'endinsar en allò desconegut per intentar rescatar-lo. Adaptació, a més, d'un curtmetratge del mateix Kane Parsons. Aviam.
1: A veure, sí, perquè del gènere n'hi ha autèntiques obres mestres. A més, aquí tenim el Salva, que és un amant d'aquest gènere i, a veure, valora molt positivament moltes d'aquestes propostes. Tu quina valoració li dones?
2: Jo en aquesta li dono 3 de 5.
1: 3 de 5?
2: No promet gaire, eh?
1: No promet gaire.
2: Però la destaco perquè pot tenir alguna cosa interessant. I anem amb més terror, Ferran.
1: Més terror encara, més terror. Però què ha passat avui, aquesta setmana?
2: No sé, s'ha ajuntat moltes pel·lis d'així misteri, terror i la meva tendència és cap aquí.
1: El títol?
2: Una pel·lícula de 2024 que s'estrena ara a la plataforma Movistar Plus, En Tierra de Muertos. Escoltem el tràiler.
17: Siguiente.
21: Para la recuperación de cadáveres.
17: ¿A quién busca?
22: Un poco más.
21: A mi marido.
22: Lo haré mejor.
21: Hay que llegar a la autopista sin ser vistos.
22: Sé por lo que estás pasando, pero si lo encuentras, ya sabes lo que significa.

0: vuelven a estar operativos. Son dóciles. No hay nada que temer.
1: Doncs hem escoltat el tràiler d'aquesta pel·lícula que arriba a les plataformes En Tierra de Muertos, Roser.
2: Sí, és una producció australiana i nord-americana i va de que Ava, una dona desesperada, el marit del qual, de la qual ha desaparegut després d'un catastròfic experiment militar, s'uneix a una unitat de recuperació de cadàvers. Però la seva recerca fa un gir quan els cadàvers que està enterrant comencen a donar senyals de vida. És a dir, zombis, Ferran, zombis.
1: Ja faltaven els zombis aquí, sí.
2: Va estar nominada al Festival de Sitges com a millor pel·lícula.
1: Nominada, eh? No va guanyar no el va gran guanyar. Premi.
2: No va guanyar. Li poso 3 de 5, també. Avui estic una mica exigent, Ferran.
1: Sí, bé, doncs em sembla bé que donguis la teva opinió. Sí que és veritat que potser altres criteris diran això és una obra mestra, aquesta de la ràdio li dona un 3 de 5. Bé, això va per gustos, no?
2: Sí.
1: I arriba la teva recomanació de la setmana. Deixem, perquè la recomanació, què? És entre el que tenim a les plataformes o no té res a veure, Roser?
2: Sí, sí, ho tenim
1: a les plataformes. Però és una estrena potser de fa més anys enrere, potser. No cal que sigui una estrena.
2: Sí, exacte. Primer de tot, anem a escoltar el tràiler de la recomanació que us porto avui i després us desvelo el títol, com sempre.
1: Ah, misteri fins al final.
3: Últimamente no hacemos otra cosa los viernes. Ponernos morados y ver una serie.
4: Costó 15 euros.
3: Me da pereza que lleguen los viernes. Hoy tenemos que hacer algo, yo no puedo más.
4: Y me lleva al chalet de sus padres.
3: Por lo menos salimos al campo.
4: Joder, campo.
5: El sábado, comida en casa de Berta.
3: Hola, ¿qué más?
4: Es que nunca había hecho rabo de tono.
6: Aquella paella que hizo, ¿qué era aquello?
3: ¿Y por qué justo te arrancas hoy?
1: Ai, el rabo de toro, com m'agrada. Aquest estiu que vaig anar a Córdoba, què vaig menjar? Salmorejo i rabo de toro.
2: Vinga, home, clar que sí.
1: Home, com ha de ser.
2: Ostres, doncs, Ferran, porto aquesta sèrie perquè és que és una joia, realment, poquita fe. És de 2023, de Pepón Montero, que té, doncs, moltes històries així còmiques. Però aquesta sèrie, o sigui, és una de les sèries amb les que m'he rigut més. El guió està perfecte, són tot tonteria, realment, però està molt, molt ben narrada. Té 2 temporades i 20 episodis. I la Berta i el José intenten viure la seva vida tan bé com poden. Les emocions, les esperances i les passions estan atenuades pel soroll del dia a dia. Però aquí segueixen. El soroll que envolta la Berta i el José Ramón el provoquen els sogres, aquests sempre presents, la germana de la Berta, que és un desastre i és, a més, la favorita de la família, la mare del José Ramón, un ànima lliure, encara esgotadora. Bé, un seguit de personatges tots molt ben construïts que ens faran riure moltíssim, de veritat. La recomano molt i està a Movistar Plus.
1: Movistar Plus, eh? 20 episodis, 2 temporades de poquita fe, és així com es diu, no?
2: Sí, 5 de 5. Estrelles.
1: 5 de 5, ja, clar, home, jo suposo que la teva recomanació va amb aquesta puntuació. Doncs aquesta, què? Quantes vegades l'has vista, tu, aquesta poquita fe? O ets una dona de veure un cop i prou?
2: No, jo ho veig un cop i ja està.
1: I ja està, eh?
2: Però les trobo molt a faltar, la veritat, perquè sí. He rigut molt. He rigut
1: Vaja,
2: moltíssim.
1: Jo sóc dels que, si alguna cosa m'agrada, la deixo descansar uns mesos i quan no sé què veure, torno a repetir, eh?
2: Està bé.
1: La com va. Doncs aquestes són les recomanacions. Alguna cosa que ens quedi per dir encara?
2: Fem el tancament, com sempre. Tanquem amb una valoració global de les 6 propostes d'avui amb 3 categories, que sempre són La que promet, Sofà i manta i Ull amb aquesta. La que promet, clarament Mis muertos tristes, de Pablo Larraín, que estarà a Netflix. Sofà i manta, la recomanació que us faig de poquita fe, mm-hmm. perquè o sigui, és per agafar el sofà i desconnectar totalment.
1: Mm-hmm. I maratón.
2: I ull amb aquesta, El buen espíritu detrás de la puerta de l'Opus Dei. Segur que està superbé.
1: Doncs desitjant que arribi el cap de setmana per què? Consumir tot això o què?
2: Sí, sí, perquè gairebé totes estan de dijous a divendres. Bé, doncs ho haurem de veure i valorar, també.
1: Doncs són les estrenes, les recomanacions de la Roser Ribas en aquest espai. Des de les plataformes arriba Sofà, Play i Manta. Gràcies, Roser.
2: A tu, Ferran. Fins aviat.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
3: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: I a la meva manera, la cuina que viatja és l'espai que cada dimecres, espai setmanal, porta fins a la ràdio, fins a aquest estudi, a la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, la Mari Herrera. Mari, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran, bon dia, Calafell.
1: Què tal, com estàs?
2: Aquí estem, ja, que no, no, que estem amb el Veronyo, no?, instal·lats, no?
1: Estem en el, sí, en el Veronyo, que ja no és oficialment estiu, no és verano, però... tenemos el otoño aquí...
2: Però no sembla
1: però
2: la temperatura.
1: No sembla tardor,
2: no,
1: exacte.
2: Jo encara tinc posat l'aire condicionat i em fa molta ràbia, bueno, perquè no...
1: Com tu, igual, tothom, que... estem igual.
2: Sí, sí, no, necessitem ja passar una mica de fred.
1: Jo fred no, però sí que temperatures més suaus, més agradables, que
2: fred
1: permetin, doncs això, portar una maniqueta llarga, no gaire gruixuda, i, i a veure si l'hivern comporta moltes coses... Uh-huh. Potser anar a esquiar, fins i tot.
2: Bueno, no és lo...
1: a qui li agradi.
2: A mi m'agrada el paisatge.
1: El paisatge de la neu. Blanquet.
2: Sí, sí.
1: Però a mi em fa mandra, passar això, anar tan abrigat ja de bon matí quan surto de casa.
2: Doncs mira, divendres a la tarda nit vam fer una festa preciosa. El Petit Bistró va anar al Montmell, no?
1: Sí, he vist imatges.
2: Sí, sí, sí, de Can Barlés, no?, que ha fet el seu 20è aniversari. I jo me recordo que fa 3 anys vaig anar també a la Llei de Terra i Taula i era el maig i un fred que feia.
1: El maig. Feia fred.
2: Fa 3 anys. I jo això el vaig recordar, diu, bueno, a veure, estem a mitjans de setembre, digo, jo m'agafo una rebequita per si de cas.
1: Per si allò acabo al vespre, i
2: doncs,
1: toca tapar-se.
2: Al final ho vaig posar,
1: Amiga.
2: Ostres, i estem aquí a 40 minuts en cotxe.
1: Sí, però a quina altitud està?
2: Pues està que no hi ha ni wifi, o sigui, imagina't.
1: No arriben les dades.
2: No, o sigui, està com molt amagat, saps? O sigui, està en ple de muntanyes, no? I no arriben bé les senyals, o sigui que... I vaig sentir per primer cop aquella sensació de... Oh, ostres, que fred que fa, no? I tothom amb jaquetes,
1: sí,
2: o sigui que...
1: Sí, vas fer bé, doncs, de
2: sí,
1: portar una
2: sí,
1: rebaqueta,
2: sí, sí,
1: que diem.
2: Sí, sí, va ser arribat aquí a Calafell i després la rebaqueta
1: ja
2: va ser fora, no?
1: Però clar, per això et deia que depèn a les altituds i segons quin indret, el capvespre canvia una miqueta.
2: Pues anem cap allà, no? Pues que clar, el problema és que, o sigui, estaria més a prop si els últims 5 quilòmetres fossin d'un camí pues, asfaltat. I no, és un camí de pedres.
1: Clar,
2: fins
1: camí,
2: arribar allà a Can
1: Barlés. De cabres, que diem alguns.
2: Exactament, i alpaques, no? En aquest cas, no? Perquè està ple d'alpaques, aquest celler. És una història preciosa. Si algú tenia l'oportunitat de visitar aquest celler, és publicitat gratis, jo ho sé, però és que és un lloc preciós. És un lloc que la natura i la enologia amb, la, pues, això, amb els animals està tot vinculat. I
1: tot
2: la veritat
1: barrejat.
2: És que la història que estan fent. Bueno, el cas és que jo hi havia un camí i veig un manzano. Allà un arbre, ahí, enmig del camí.
1: Un pomer.
2: Un pomer de ningú. Digo, bueno, això no és de ningú. I les pomes totes al terra. I jo digo, però clar, a l'arbre, digo, això que les del terra no, perquè clar, hi ha pues, els bitxos
1: sí,
2: i tal, no?
1: Sí, sí.
2: I jo li dic a Fernando, digo, para. Digo, i ahí, ja feia anys que no agafava jo pomes d'un pomer, saps? O sigui, perquè de petita sí que... Això era com més normal, no? Anaves al camp i te'n trobaves un fruiter, no?
1: Sí.
2: I, bueno, si la setmana passada van ser figues, pues aquesta setmana són pomes, no? I després d'enfrent hi havia també un altre pomer i també van agafar una.
1: Ai, senyor.
2: Són petitones. Eren
1: sí, sí.
2: Petitones.
1: Clar, és que... Ara sí que ho dic, aquest matí, amb la salutació i matinal de cada dimecres que m'envia fotografies i tal, ja que formen part dels continguts del programa, m'envia una fotografia amb un plat ple de pomes.
2: Sí, ple de pomes, sí.
1: I jo dic, a veure, aquesta no és la fotografia de la recepta, que normalment m'envia el resultat final d'una recepta que sempre fa i que explicarà aquí d'aquí un moment. Dic, això, alguna cosa ha passat.
2: Sí,
1: les pomes, clar... Tal qual tretes d'un pomer, no estan ni tractades, ni cuinades, ni res.
2: Ja, bueno, pues... Arrel d'això, digo, bueno, pues jo digo, les vaig deixar allà al cotxe, digo, bueno, ja dissabte ja veure què faig amb aquestes pomes. Dissabte es va convertir al final, doncs, ahir dimarts, no? Digo, tinc que fer la recepta de la ràdio que encara no he fet. Digo, pomes. D'on venen les pomes? Saps?
1: Home, de Lleida. Tradicionalment, a veure, tradicionalment les catalanes són de Lleida.
2: Bueno, pues això...
1: A veure, sempre algú, diem...
2: Els nens diuen que venen de les caixes, o sigui, imagina't.
1: No, bueno, aquí jo el concepte, potser m'equivoco, és sí. Doncs, quan parlen de la temporada d'agafar bueno. pomes, venen sí. de Lleida. Bueno, pues... Això no vol dir que aquí no tinguem pomers.
2: Sí, eh? El cas és que jo, ja te vaig dir la setmana passada, que jo volia fer una mica més d'història, més d'introspecció sí. dels sí. ingredients, no?, que utilitzarem, i jo vull saber l'origen d'on va ser la primera poma, i no va ser la d'Eva.
1: Clar, ah, bueno, també... Ah, no?
2: No, bueno, és anem una mica...
1: Potser la poma, sí.
2: Milers d'anys enrere, no? Però digo, bueno, he buscat inclús ja un prado sencer, no? O sigui, són muntanyes senceres, no? La poma original va néixer, a més hi ha registres genètics on està científicament comprovat, venen de Kazajistan.
1: Kazajistan, sí.
2: Kazajistan. Capital, que me l'ha apuntat, Astana.
1: Ai, senyor.
2: Astana, sí que ja sabem que estem història i geografia, que tenim que aprovar després a fin de curs. I aquí van néixer pues, en un món que es diu Tien Shan, d'acord? Les muntanyes de Tien Shan, aquí hi ha pues, un prado sencer de pomers. Aquí és on neix la primera poma, hi ha moltíssimes varietats, d'acord? I concretament hi ha una ciutat a Kazajistan que es diu Almaty, amb acabada en Y, on és, bueno, és com una ciutat, és com un Port Aventura, però de les pomes. O sigui, és un parc temàtic.
1: M'encanta aquesta similitud.
2: S'ha convertit en una ciutat que gira tot entorn de les pomes, perquè
1: sí, sí,
2: sembla mentida, no? Perquè, clar, nosaltres jo pensava que inclús la poma venia de Xina, no? O sigui, Kazajistan, per situar-la geogràficament, està sota Rússia.
1: Sí, al centre d'Àsia, podríem dir.
2: Exactament,
1: sí.
2: A l'est tenim a Xina i després, pues, en aquesta banda, pues, tenim Iran, Pakistan i tot. O sigui,
1: sí,
2: està una...
1: Mongolia està,
2: sí,
1: diguem, o sigui, a l'est.
2: Sí, sí, o sigui, és el centre d'Euràsia, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Doncs, bueno, pues aquí neix aquesta poma, no? Aquestes primeres pomes. Després, bueno, com tot, no? Amb els primers viatgers, no? Pues amb les semilles, no? Pues van viatjar a Àsia, ja t'he dit, a l'est, i després pues, van viatjar pues, cap a Europa, i després pues, vas multiplicar les varietats, d'acord? O sigui que pues, bueno, han viatjat, sobretot en aquesta famosa ruta de la seda, no? On pues, bueno, s'han diversificat per tot el món. Després Colón les va portar a Amèrica, bueno, pues lo que...
1: Sí, sí.
2: Saps? Però és curiós, no?, veure l'origen, no?, de on va néixer la primera poma, no?, per dir-ho d'alguna manera, les primeres fruites, i en aquest cas. I en aquest cas, igual que la setmana passada a Palestina i tota aquesta zona no vaig trobar una recepta on s'utilitza la figa i me la vaig inventar, en aquest cas sí, en Almaty hi ha una recepta molt típica d'ells que es diu Alma Salad. O sigui, és una ensalada, una amanida, d'acord? El nom ja és bonic, no? O sigui, Almaty, no? I, pues, ja han aprofitat el nom ja de la ciutat, no?, per crear aquesta amanida que es diu Alma Salad, no? Una ensalada con alma, per dir-lo d'una manera, em sembla preciós, no? I, bueno, he estat pues, això, una mica investigant la receta i tal, i la vaig fer allà. Indudablement necessitarem pomes, en aquest cas jo les he confitat, i una de les ingredients principals que m'ha recordat molt a una recepta alemana, no?, que és la col fermentada. Saps que es fa, els alemans fan el xucrut. Imagina't, no? O sigui, no té res que veure, no? Però mira, com al final, no?, els països tenen similituds a l'hora de cuinar, no? Que una col fermentada, doncs és això, com se'n fermenta? Una mica de sucre, una mica de sal i una mica de vinagre, d'acord? Després aquí tu pots posar-li les herbes aromàtiques que tu vulguis, julivert, coriandre, no sé, al final és com tot, no? Cadascú té... Jo l'he fet la versió més mediterrània possible. Ja sabem que aquest programa és My Way, les receptes agafen el que és el concepte de la recepta del país, però després les adaptem una mica als gustos nostres.
1: I
2: no?
1: També del que tenim més a mà, del que
2: exactament,
1: tenim aquí.
2: De lo que tenim, exactament.
1: A casa nostra.
2: Jo, indudablement, al bistró no tenia en aquest moment coriandre i li vaig ficar una mica de clau, val? I una mica de canyella, aquesta col. Aquesta col, per fermentar-la, tu pots fer dues versions. O sigui, la recepta te diuen que la pots bullir, la col, o no la pots bullir. El que és important és fer-li aquesta maceració prèvia, d'acord? Que la fem amb sucre, vinagre, claus, una mica de llorer, unes fulles de llorer, la punta aquesta de canyella i una mica de pebre negre. Jo en aquest cas, perquè no volia que perdés aquest color tan bonic, no la he bullit, la vaig deixar sencera. Això per una banda, val? La vaig tindre ahí un parell d'horetes fermentant aquesta col. Per l'altra banda, he fet la poma. Com l'he fet? Indudablement, com és una versió salada, d'aquesta amanida, pues no li he ficat sucre, i el que he fet és, ha estat confitat aquesta poma, d'acord, amb mantega. Aquí sí que segurament la recepta original no utilitzaria la mantega, però en aquest cas jo sí que l'he ficat, perquè jo la volia tendreta, d'acord? Però que no perdés aquesta forma bonica. O sigui, tampoc volia un puré, simplement volia que es veiés els trossos de poma. Això per una banda. I després, pues, jo, ja per completar-la, pues, el que he fet també a la recepta original, n'hi ha un munt d'ingredients, d'acord? Inclús les he vist inclús a un car. O sigui que aquí al final és com tot, no? Jo l'he fet completament vegetal, i el que he fet és saltejar uns xampinyons, d'acord? Després, a sobre d'aquesta col que ja tenim ja fermentada, la deixem colar ben bé, d'acord?
1: Sí, sí, que escorri després, bé.
2: Exactament. I després, pues, al final, el que he fet és un plat ben bonic, i al centre he posat aquesta poma que ja la tenim confitada, hem fet en compota, d'acord? I tres punts de lo que és la col, d'acord? Ja t'he dit, jo no l'he bullit, si la volia bullir, endavant, d'acord? Jo no l'he deixat crua, d'acord? Però pensa que amb aquesta maceració que l'hem fet de vinagre ja ha perdut aquesta cruix-cruix que té la col,
1: sí, d'acord? Sí, sí, que és forta. És
2: exactament. Un... Que no us agrada la col, podeu ficar-li una mica d'iceberg, una mica de...
1: Sí, preferible.
2: Però bueno, anem cap a la tardor, anem cap a l'hivern, i sí. Ara és la col, la coliflor, són fruites de, o sigui, verdures, perdó, d'hivern, no? O sigui, que també anem a utilitzar una mica el que ens dona la natura ara, no anem contra natura, saps? D'acord, al final és com tot. Pues bueno, és una manera d'utilitzar el que ens dona la natura en aquest moment. Què més l'he fet? Després, per fer-la bonica, perquè clar, és el meu estil, jo no podia fer només aquest color terrós, no? que em dona la natura, i aquest verd que ja ha perdut una mica, i diu, bueno, pues jo li ficaré una mica una crema de formatge, d'acord? He fet amb una mica de Filadèlfia, he fet tres cullerades, li he ficat una cullereta de nata líquida, crema de llet, d'acord? I l'he batut una miqueta. Aquí li podeu ficar una mica de cibulet, una mica de sal, una mica de pebre vermell, una mica de pebre negre, o sigui, podeu aromatitzar aquesta crema de formatge de la manera que vulgueu. I l'he ficat així com unes floretes a sobre de la col, perquè per amanir una miqueta. L'he ficat un bon raig d'oli d'oliva extra verge, d'acord? No l'he ficat ja res de vinagre, perquè la col ja té aquesta maceració amb vinagre, i ja, pues, bueno, ja està el sabor. I pensa que també totes aquestes herbes que l'hem posat també l'aromatitza d'una manera bonica. I després una mica, un raig de salmaldon, i el que he ficat també, pues, això, uns pètals, una mica de mangrana, que és bueno, el que ens dona la tardor. Aquest punt visual que jo sempre busco en una amanida, d'acord?
1: Sí, després penjarem al migdia a les nostres xarxes socials, al podcast, però també amb la fotografia del resultat del que ha cuinat la Maria Herrera, que és molt visual, eh? Sempre li poses molt de color a aquestes amanides, sobretot, que queden, a part de molt bones, molt vistoses,
2: és
1: també.
2: És que ara a la tardor, fixa tu les coses que ens dan, ens da codó, ens da mangrana, ens da bolets, o sigui, és color, o sigui, juguem amb els vermells, amb els taronges, no?
1: La tardor i l'estiu també,
2: també, perquè, bueno, i a Limone tenim la meduixa i tot això, però, bueno, ara és com que... Jo és que sóc feliç ara, perquè l'ingredient que ve ara, que ens ve ara, a part de que és pura natura, és que no has de manipular-lo gaire, perquè ja és ple de... Ja té sabor, o sigui, és que no has de fingir-li gran cosa, saps? O sigui, un codony fresc. Tu saps com l'olor que desperta aquesta fulla de codony quan tu... El que jo t'he dit abans de la poma, tu saps la satisfacció d'agafar algo que no ve d'una caixa? És que és algo que jo disfruto.
1: Sí, que malauradament, doncs, pues bueno, cada vegada...
2: El codony és el mateix, el codony que ens arriba a nosaltres ja ha perdut tot aquest aroma.
1: És que és això, malauradament, ha perdut aquesta olor...
2: Tot, però un codony trec de l'arbre...
1: Inclús la imatge, no?
2: És
1: aquesta
2: que
1: textura...
2: Jo lo tinc aquí gravat al meu cervell, saps? O sigui, hi ha olors que... Pues això, que
1: és si com no el estàs... tomàquet, aquell olor que desprèn un tomàquet segons... Acabes de treure de la tomaquera, que hi ha olor...
2: Ja, vaig anar aquest estiu a Torredembarra. Hi ha una horta que tenen una mica, o sigui, tenen una botiga que venen de tot, però després tenen la horta dels tomàquets i donen un cistell i tu pots agafar els tomàquets que vols. Vaig dir, o sigui,
1: però aquests tomàquets on estan? En caixes o no, directament a la planta?
2: A la tomaquera.
1: Ostres,
2: molt ja bé. Ja tenien com 400 varietats de tomàquets, saps? I bueno, ple de mosquits, però bueno, et poses bueno, una mica de...
1: Sí, saps? Els fris d'aquell i ja està.
2: Ostres, que hi estava així de gent, eh? Digo, mira, és que volem una mica retrobar-nos amb el que es feia abans, saps? O sigui, sí, jo soc defensora, sí, sí, jo sí, quan... ja te dic, jo segurament clar, quan em jubili m'aniré cap allà a la muntanya
1: alguns
2: a viure, no? A tindre
1: petits,
2: una petita finca, no?
1: Hem tingut l'oportunitat, malgrat que vivíem en grans ciutats, a l'estiu, anar, doncs, jo què sé, per exemple, a Corbera de Llobregat, on estaven els meus tiets, on estan, gràcies a Déu, encara els meus tiets, i tenien a l'hort, i anaves allà, i a part de passar un dia fenomenal allà, en aquell entorn, doncs tenies les tomaqueres, les mongeteres i fruits, de, bueno, molt variats, no?, i fruita i verdura.
2: Jo quan era petita anava més per la zona de Castelldefels, Gavà i tot això, i també estava ple d'hortes. Ja.
1: Com ha canviat tot, eh?, malauradament.
2: Sí, ara
1: això,
2: tot
1: els nostres joves, tot això no ho han viscut, molts d'ells,
2: i
1: nosaltres, hem, la nostra generació, no tothom ha tingut la sort, però abans era, doncs, més habitual, eh?
2: Pues això, aquesta satisfacció de portar avui aquesta amanida, no?, d'una poma que l'he pogut treure jo mateix de l'arbre.
1: Sí. Si era d'algú... Has usurpat aquell arbre, pobre.
2: Si era d'algú... Bueno, vaig agafar nou pomes,
1: nou pomes,
2: ben petitones. Si les tinc que pagar, es pago al pagès, eh? Però no crec que siguin de res, perquè estàvem, ja t'he dit, que hi havia més pomes al terra que no a l'arbre.
1: Exacte, no les haguessin cuidat.
2: Exactament.
1: I no haguessin caigut. Escolta'm, estava buscant jo la informació, això, en els cercadors a internet, i posa la ensalada almahata o ensalada de Almaty, plató tradicional de Kazajistán, anomenat així en honor a l'antiga capital del país, que el seu nom significa literalment pare de les pomes, padre de les manzanas.
2: Exactament,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Per la qual cosa és un país on la poma és protagonista i amb les seves variants. Jo no sé si tenen les mateixes varietats que tenim aquí, potser, no ho sé.
2: Però inclús el mate té la seva pròpia poma, d'acord? Que és supercruixent, àcida, aromàtica, fresca, saps? O sigui que sí que tenen ells mateixos. El que passa és que, bueno, és com tot. Al final, pues, cada puesto, jo me recordo quan vaig viatjar fa anys a Xina, també ells tenien una poma vermella, que era però una poma que això semblava un tomàquet aquests estius, saps? I les tenien allà a l'hotel com algo, com o sigui, perquè i la gent les podia agafar, eh? Portar-se'ls, i sí, és que no sé, la poma té un significat ja no bíblic, no? Sinó que o sigui, que és satisfactori en el sentit que la pots ficar en qualsevol guis dolç, salat, o sigui...
1: A mi la poma m'agrada molt
2: crua,
1: amb els postres,
2: crua, o sigui,
1: però també
2: manera.
1: Alguna cosa que he fet al forn, per exemple... un pollastre rostit o alguna salseta amb poma.
2: I saps on queda molt bé?
1: On queda molt bé?
2: Amb llobarro.
1: Amb llobarro?
2: La meva mare ho fa cada Nadal. Llobarro amb poma.
1: La meva mare li agrada molt el llobarro i se'l cuina. No crec que li hagi posat mai poma. En el, quan fa, per exemple, el tall rodó de Nadal, per exemple, aquell tall rodó farcit, la salseta li posa de tot... i poma, també. I després ho passes pel pímer i queda boníssima la salsa. Hem escoltat una miqueta això.

0: d'aquí un any. D'acord? I una de les persones per el número de telèfon, però sabia que estava el número anotat en un llibre. En un llibre, a més, de Arturo Pérez Reverte. O sigui,
1: ah,
0: un llibre que...
1: curiós.
0: Sí, sí, una pel·lícula estadounidense, no?
1: No em diguis al final, eh?
0: No. No et dic el final. Però la paraula serendípia, tu saps el que vol dir serendípia? No? És una paraula que jo vaig escriure en el meu primer llibre. I a vegades m'agrada recordar aquesta paraula perquè a vegades estem submersos en situacions i en coses, no? Que tu vas buscant un camí i aquest camí, per lo que sigui, es tradueix en una altra cosa molt més diferent i molt més millor del que tu pensaves retrobar, no? A mi m'ha passat això. Jo estava seguint un camí i, per lo que sigui, bueno, xasco total, saps? O sigui que...
1: allò que esperaves?
0: Això que esperava, però xasco total i absolut. I
1: però...
0: penses, ah, bueno, pues ara aniré per aquí. A veure, espero trobar-me la serendípia.
1: Quan es tanca una porta, també s'obre una finestra per la qual cosa...
0: La vida està plena de sorpreses.
1: Exacte.
0: I aquesta cançó i aquesta paraula ve d'això, que...
1: Doncs aquesta és la música que li hem posat també en aquest espai, a la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera, que ens ha portat avui cap a aquest país, cap a... en català es diu Kazakhstan.
0: Sí.
1: La jota aquesta del mig no s'ha de pronunciar en català.
0: Kazakhstan.
1: La zeta seria Kazakhstan.
0: És que no està ni la i en la traducció que jo tinc, saps? O sigui, Kazakhstan, directament.
1: És que en castellà seria Kazakhstan i en català Kazakhstan. Tant.
0: Imagina't.
1: En qualsevol cas, ja...
0: Bueno, mira, ja que parlem de geografia i història, n'hem parlat també una mica d'ortografia, clar que sí.
1: No, clar, sí, i com es pronuncia...
0: Així anem aprenent cosetes.
1: En la nostra llengua, correctament. Doncs, Mari Herrera, ho deixem aquí. Recordem, a partir del migdia, d'aquí un parell d'horetes, tindrem a les xarxes socials el podcast, però també la fotografia del que ha sortit d'aquesta amanida amb molta ànima, eh?
0: Sí, sí.
1: Amb poma inclosa.
0: Exactament.
1: Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistó de Segur de Calafell. Gràcies i fins dimecres vinent. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a tots.
1: Adéu, Mari. Adéu.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: I found a love.
0: Hi ha moments que són per només tu i jo.
1: Baby, I...
0: Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Les dades del dia.

Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

0: Engeguem una nova edició de les Històries de la Música, com cada dijous, la segona d'aquesta temporada regular de Calafell Ràdio recent estrenada. També saludem a tots els que ens escolteu els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments. Anem a saludar l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. Què tal, com esteu, senyors? Benvinguts un dijous més.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia, bon dia, bon dia. La mar de bé estem. Contents.
1: Sí, i tant, molt contents de tornar a estar aquí.
2: Exactament, sí. perquè ens agrada i perquè reprenem vells costums. Ja veuràs. Com comencem avui? Què fem?
1: Doncs mira, la setmana passada, si recordeu, vàrem passar-nos tot l'espai parlant de la calor.
2: Sí.
1: Tot recordant la frase més repetida de l'estiu, és clar. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc del Billboard 100 nord-americà i dels 40 principals espanyols, que això, si recordeu, és el que fèiem entre tema i tema les temporades anteriors.
2: Clar, eh? I que l'any passat, tens raó, i l'any passat no ho fèiem, perquè, si ho recordeu, vam estar tota la temporada parlant de les 500 millors cançons segons la llista de Rolling Stone de l'any 2004.
1: Era una miqueta, potser al final, una miqueta pesadet, ja, no? Però,
2: no vam poder incloure aquests repassos a les temporades, doncs al final dels èxits. I ara què farem, doncs? Repassarem l'any 1974. I ho farem com sempre ho fèiem, si ho recordeu, amb les temporades anteriors. Ordenarem els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició. Aquell va ser un any, l'any 1974, amb un comportament curiosament diferenciat entre les dues llistes, entre el Billboard i los 40.
1: Sí, diem això perquè, per una banda, en el Billboard, el màxim de temps que alguns temes es van mantenir a la primera posició van ser 3 setmanes.
2: 3 setmanes?
1: Sí. I va haver també més de 20 artistes diferents que només hi van estar una sola setmana.
2: Carai!
1: És a dir, que hi va haver molts temes que van arribar a la primera posició del Billboard, però que ràpidament van desaparèixer.
2: Sí, senyor, i per altre costat, a l'altra banda de l'Atlàntic, no? Los 40, va haver-hi només 3 temes que es van mantenir a la primera posició, 9, 11 i 12 setmanes respectivament. Molt, clar. Sí. I només 4 en una setmana, tan sols. Però el millor serà que ens deixem de preàmbul, Xavier, i que anem per feina, què et sembla?
1: Comencem. I comencem amb algun d'aquells temes que van passar-se una única setmana al capdamunt del Billboard. Som-hi?
2: Som-hi.

Aquest començament que acabem d'escoltar ens podria fer pensar en un tema inspirat en els cants dels indígenes nord-americans, però res més lluny de la realitat. Aixaca,

0: Els que estem escoltant són el grup suec Blue Sweet, interpretant Hooked on a Feeling, amb què es van situar en el número 1 del Billboard una única setmana.
1: Aquest característic uga, xaca, uga, uga que anem escoltant no té en absolut cap significat ni reprodueix cap llengua existent, però, de fet, s'ha acabat convertint en el signe d'identitat d'aquesta cançó que, per altra banda, va ser una de les de major èxit de Blue Sweet.

0: The Hughes Corporation, amb aquesta que escoltem, Rock the Boat, van allotjar-se una setmana al capdamunt del Billboard aquell any 1974.
1: Aquest tema és considerat un dels antecedents del que posteriorment s'anomenaria música disco. El seu ritme no és tan accelerat ni potent com ho serien posteriorment els temes més declaradament disco, diguéssim, però ja el feia adequat per la pista de ball.
0: El grup, els The Hughes Corporation, van iniciar-se com a grup d'acompanyament vocal per sessions de gravació i van tenir posteriorment ocasió de gravar alguns temes propis. I va ser amb aquest Rock the Boat que van aconseguir el seu millor èxit.

0: I ara tenim aquí a Eric Clapton. Està versionant un dels èxits de Bob Marley, aquell mític I Shot the Sheriff, que va veure incrementada la seva popularitat inicial gràcies precisament a la reinterpretació de Clapton en què combina el reggae original amb el rock.
1: La lletra d'aquesta cançó ens pot semblar violent, ja que des del títol, jo vaig disparar al xèrif, sí, diu el títol així. Però quan escoltem amb atenció ens adonem que és un clam, és una crítica contra l'abús d'autoritat.
0: Exactament. La clau està en què el protagonista afirma que, efectivament, ell va disparar contra el xèrif, però que va ser en legítima defensa, mentre que l'altre mort de la qual l'acusen, la de l'ajudant, el deputy, ell, d'aquesta mort, no en va ser el responsable.

0: I ara és Barry White qui amb la seva inconfusible veu ens interpreta Can't Get Enough of Your Love, Baby, de la qual n'era el mateix temps era el cantant i el compositor i també el productor.
1: Sí, sí, moltes vegades ho feia això amb Barry White, que va ser un dels representants més significats de la música disco que esmentàvem abans i a la qual va contribuir amb nombrosos èxits, sempre acompanyat de la Love Unlimited Orchestra, que ell mateix va crear i formada majoritàriament per instruments de corda.

0: Ara estem escoltant a Bachman Turner Overdrive, també coneguts per les seves inicials, BTO. Ells també van ser els inquilins del primer lloc durant una setmana amb la cançó You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Encara no has vist res, es traduiria. Doncs bé, BTO són una banda originària de Canadà que es va formar l'any 1973 i que, amb diversos lapses d'inactivitat, encara segueixen actius des de la seva darrera reunificació de l'any 2023.

0: Un més dels que es van passar una única setmana en la primera posició. Recordem que en van ser més de 20, eh?
1: Sí, això ho dèiem abans.
0: Sí, sí. Sí. Doncs aquest va ser en John Lennon amb aquest tema. Whatever gets you through the night.
1: Mm-hmm. És curiós que amb aquesta cançó arribés al capdamunt de la llista i que uns anys abans, en Imagine, només arribés a quedar en el tercer lloc. Quan la veritat és que aquesta segona, Imagine, és la que s'ha acabat convertint en un himne, mentre que Whatever Gets You Through The Night no ha tingut ni de bon tros el mateix grau de repercussió.
0: En John Lennon va col·laborar a la gravació ni més ni menys que en Elton John al piano i fent-li també els cors.
1: Mm-hmm.
0: La curiositat va ser que en Lennon es va comprometre amb Elton a fer un directe junts si la cançó arribava al número 1, cosa que, evidentment, va haver de fer perquè hi va arribar.
1: Sí, senyor. Eh?

0: Estem escoltant Cats in the Cradle, interpretada per Harry Chapin, qui podríem dir que va ser el tant o més conegut per les seves activitats de compromís social i humanitari que per la seva presència dalt dels escenaris.
1: En aquesta ocasió relata la relació entre un pare més pendent de la seva feina i el seu fill, i fa així un retrat dels conflictes que generen les prioritats familiars.
0: Correcte, i com tantes altres cançons amb missatge, a la lletra aquesta té una estructura molt lineal, sense tornada ni ponts, la qual cosa fa més destacable encara que arribés al primer lloc del Billboard.

0: Ringo Starr va versionar You're 16, l'èxit de l'any 1960 de Johnny Burnett, i ho va fer amb notables col·laboradors.
1: Sí, senyor, i un d'aquests col·laboradors va ser Mark Bolan, de T-Rex, a la guitarra, i un altre, el seu excompany de The Beatles, Paul McCartney, trencant una vegada més aquell mite de la enemistat entre els components del grup de Liverpool.
0: Ara volem que us fixeu en aquest so.
1: A veure?
0: Sí.
1: Aquest que hem estat escoltant és un instrument anomenat mirlitó, que és molt poc utilitzat i del que hi ha molt poques gravacions.
0: Es tracta d'un instrument molt senzill, també anomenat a vegades kazoo, i que consisteix en un tub amb una obertura lateral coberta per una membrana, que al cantar per un extrem vibra i canvia el so de la veu d'aquell que canta.
1: Doncs bé, en l'enregistrament de la versió de You're 16 de Ringo Starr, qui toca el mirlitó és Paul McCartney.
0: Mira,

0: seguim amb Ringo Starr, però no al Billboard, sinó a los 40, on va arribar a la primera posició amb aquest tema, Photograph.
1: Hem de dir, però, que l'any anterior, el 1973, sí que va situar-se en el primer lloc del Billboard. Això confirma el que ja hem vist en força altres ocasions, que és que els èxits internacionals trigaven en arribar al mercat espanyol almenys uns mesos.
0: Doncs bé, Photograph es va passar dues setmanes al capdamunt de la llista espanyola. Es tracta d'una composició entre Ringo Starr i George Harrison, desmentint de nou aquella pretesa enemistat entre els membres de The Beatles.
1: Sí, senyor, una altra vegada.

0: Hem de fer una passa enrere per recuperar aquest tema de Suzy 4. Es titula Devil Gate Drive i es va mantenir una única setmana encapçalant els 40 principals.
1: Sí, ara bé, Suzy 4, aquell any 1973, va arribar-hi en dues ocasions a la primera posició. La primera amb aquesta que deies, el Devil Gate Drive, i la segona va ser amb 48 Crash. Escoltarem la setmana que ve i amb què s'hi van estar dues setmanes.
0: Ah, molt bé, molt bé. Per acabar la selecció d'avui, amics, tornarem al Billboard per escoltar un dels temes d'aquell any que, tot i haver-se passat només una setmana, només una, en la primera posició, segueix escoltant-se a dia d'avui més de 50 anys més tard.

0: Aquests són els Steve Miller Band amb The Joker, un tema on fan una agradable barreja de rock i blues amb l'ús fins i tot d'efectes especials.
1: Aquest va ser un dels majors èxits de la banda nascuda a San Francisco a final dels anys 60.
0: I amb ells us deixem fins la setmana que ve, en què completarem el repàs al número 1 del Billboard i de los 40 de l'any 1974.
1: Fins llavors, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: De 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'Esperit Viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'Esperit Viatger. No t'ho perdis.
1: Hola, què tal? Com esteu? Amb ganes de viatjar? Doncs ha arribat el moment. Aquest és el vostre programa de viatges a Calafell Ràdio, l'Esperit Viatger. Avui anirem a conèixer diferents pobles, pobles bonics que podem visitar a Tarragona. Mar, muntanya, viles medievals, rutes a peu i amb bici i molt bon menjar. Tot l'encant de les comarques del sud de Catalunya, aquí a l'Esperit Viatger avui. A més, també anirem cap a Rupit per conèixer aquest bonic poble. Et donarem tota la informació d'aquest lloc perquè el visites. Tot això i molt més, com sempre aquí, a l'Esperit Viatger. Comencem.
2: Pobles i ciutats.
1: A les comarques de Tarragona hi trobareu mar i muntanya, viles medievals, rutes per fer a peu amb bicicleta, pobles per trobar inspiració, per exemple, doncs, amb un bon menjar i beure. Si esteu pensant de fer una escapada per la Catalunya Sud, us interessarà aturar-vos en aquests indrets que conjuguen amb art, història, natura i algunes estampes molt boniques del nostre territori. Comencem parlant de Mont-roig del Camp. Si Picasso va trobar la inspiració a Horta de Sant Joan, Miró va fer-ho a Mont-roig del Camp. Va ser al Mas Miró, propietat del seu pare, on l'artista va haver d'anar a recuperar-se d'una febre tifoide als 17 anys i va prendre la determinació de fer-se pintor. Veient el paisatge i la llum d'aquest municipi agrícola del Camp de Tarragona, que es mira al mar de la distància, és fàcil entendre com el jove aspirant a pintor va poder enamorar-se'n fins al punt de dir «Tota la meva obra és concebuda a Mont-roig». Podeu visitar el nucli antic, fer una ruta en bicicleta fins a l'ermita de la Verge de la Roca, explorar les cales de Miami Platja o, simplement, passejar pel passeig marítim, on trobareu bons llocs per fer el vermut o menjar. Ai, Miravet, Miravet n'hem parlat moltes vegades aquí al programa. Aquest petit poble de la Ribera d'Ebre és molt conegut pel Castell Templer, situat a la part alta del Pujol i el barri antic, construït just a sota, ancorat a la roca sobre el riu Ebre. La part històrica és petitona, però els carrers empedrats tenen un encant molt especial. Miravet té tradició de terrisseria i podeu trobar diferents artesans al barri del Raval dels Cantaners. No marxeu sense provar de fer una peça de fang al forn. Una altra activitat molt recomanable, sempre que el bon temps acompanyi, és fer el descens en canoa pel riu Ebre. També podeu fer el pas de barca en cotxe per tal de creuar a l'altra banda del riu. I seguim les nostres escapades ara a Mas de Barberans. És una porta d'entrada al Parc Natural dels Ports i alhora un balcó amb unes vistes meravelloses sobre un mar d'oliveres que arriben al delta de l'Ebre. Poble de muntanya i de caçadors, el mas és també famós pels treballs d'art i artesania amb fibres vegetals. Visiteu el Museu de la Pauma. La Pauma és la palma o llata, per conèixer de prop aquesta tradició, però també els artistes contemporanis que treballen amb aquest material, tant al centre com a la Fira de les Fibres Vegetals. Des del mas podeu fer excursions i anar a veure, per exemple, el Racó d'en Marc, on trobareu unes formacions geològiques que recorden el massís de Montserrat i el Forat de la Vella, que us servirà un marc esplèndid per fer fotografies d'aquest espai natural. També podeu visitar les pintures rupestres del Cocó de la Gralla, d'uns 8.000 anys d'antiguitat, i fer un bon tiberi de cuina tradicional al restaurant, per exemple, Lo Racó. I els nostres destins continuen endavant. Ara anem a Horta de Sant Joan. A la comarca de la Terra Alta és un dels dos últims municipis catalans que fan frontera amb la comarca del Matarranya. Va ser refugi de Pablo Picasso en un dels seus pitjors moments vitals, que es va sentir emmarcat per aquell lloc que sovint solia comentar: tot el que sé ho ha après a Horta de Sant Joan. El poble va ser declarat bé cultural d'interès nacional pel seu conjunt històric i artístic. Destaca l'església romànica gòtica, els carrers estrets i costeruts, el Museu Picasso, l'Ecomuseu dels Ports, l'antiga presó d'Horta i el Perot, una olivera declarada arbre monumental per la seva antiguitat bimil·lenària. Prop d'Horta de Sant Joan passa la Via Verda de la Terra Alta, formada per l'antiga línia de ferrocarril del Val de Zafán. Margalef. Aneu prenent nota de tots aquests pobles. Aquest petit municipi, situat al nord-oest de la comarca del Priorat, compta amb poc més de 100 habitants. El poble s'endinsa en la muntanya, amb carrers que s'enfilen entre roques, fet que el converteix en un paradís per als amants de l'escalada. Recomanem agafar el cotxe i fer unes quantes corbes fins a arribar a l'ermita de Sant Salvador. També s'hi pot anar caminant i no us empenedireu de les vistes que hi trobareu. Prades. Us ho recomanem des de l'esperit viatger. Al centre de l'espai natural Muntanyes de Prades, a 940 metres d'altura, aquest poble, al Baix Camp, també se'l coneix com a Vila Vermella, pel color de la pedra arenisca, amb el qual es va construir tot el nucli urbà, originari de l'època musulmana. Prades va ser un dels comtats més importants de la Corona d'Aragó, per la qual cosa es van aixecar les muralles que envolten gairebé la totalitat del nucli antic i són patrimoni artístic de Catalunya. És molt peculiar l'ermita de la Bellera, incrustada sota una cova de roques de la muntanya. L'espai natural ofereix vistes increïbles sobre el Camp de Tarragona, Salou, Vilaseca, Cambrils i el Delta de l'Ebre. La plaça Porticada és el centre neuràlgic d'aquest poble, on es concentra la flor innata del seu patrimoni artístic. De fet, allà s'hi celebrava un mercat medieval i ja t'hi pots imaginar el tràfic i la vitalitat que hi havia en aquest mercat. També, cada mes de juliol es celebra la Festa del Cava i durant una nit la font en surt cava en lloc d'aigua. És increïble visitar aquest municipi. A Prades, sense sortir de la plaça Major, podem visitar l'església de Santa Maria, on es conserva un document del papa Celestí III de l'any 1194, en el qual s'esmenta l'església de Santa Maria la Major. L'edifici és una construcció eclèctica, de transició del romànic al gòtic, amb una façana amb elements renaixentistes. Si us agraden les rutes, podeu fer la de Falset a Prades o bé a la inversa. I abans us hem explicat que parlaríem de pobles del sud del Camp de Tarragona, que serien de muntanya però també de mar. Anem ara a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, una petita localitat marinera al sud de la Costa Daurada. Se la coneix entre els seus habitants com la Cala, i això es deu a la gran quantitat de cales que podeu trobar en aquest terme municipal. Les platges més populars entre els turistes són les de l'Alguer i Pixavaques, ja que estan situades al centre del poble. També la de Sant Jordi, pel seu famós castell. Però, a més de visitar aquestes platges, et recomanem que et dirigeixis cap a les urbanitzacions de Tres Cales i Calafat. A partir d'allí, pots anar descobrint tota i cadascuna de les cales i caletes que hi ha amagades. Et recomanem que t'acostis al port cap a les 4 de la tarda. És l'hora a la qual solen arribar les embarcacions de pescar. I et deixis sorprendre per l'enrenou de la llotja. Veuràs que un passeig envolta el port. Si estàs acostumat a fer senderisme, t'encantarà el tram de la ruta GR92, conegut com la Sendera del Mediterrani. A través dels 9 quilòmetres que té, unes 2 hores de camí, recorreràs les cales més boniques de la Costa Daurada, gaudint de la naturalesa i d'unes vistes excepcionals. Ens desplacem ara a les cases d'Alcanar, al Montsià. Un nucli costaner que es troba molt a prop del Delta de l'Ebre i és molt conegut pels seus excel·lents restaurants de peix i arrossos. Forma part d'Alcanar, municipi que compta amb important atractiu al poblat íber de la Moleta del Remei. L'any 1862 es va construir la petita església dedicada a Sant Pere. El cap de setmana ibèric és l'esdeveniment anual de la Ruta dels Íbers. Atrau visitants als jaciments ibèrics de tot Catalunya. Per tant, és un bon lloc per descobrir les cases d'Alcanar. I acabem a Tamarit. A la comarca del Tarragonès és un antic poble de la Costa Daurada, conegut pel seu castell, que s'alça sobre la sorra, just davant del mar. Els tamanirencs conten que antigament, en el mateix lloc on es troba el castell, hi havia una torrassa de vigilància per protegir el comerç marítim i per defensar-se dels pirates i els musulmans. Podeu visitar algunes restes de l'antic castell i el recinte de la Vila Closa, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, que és un antic nucli medieval emmurallat, del qual la primera referència històrica data de la meitat del segle XI. Aquest conjunt està format per antigues presons municipals, la rectoria, l'església de l'Assumpció i molts altres indrets com la plaça de l'església o les dues torres. Per tant, no us perdeu l'església de Santa Maria de Tamarit, d'estil romànic i planta rectangular, amb dues capelles laterals que van ser afegides durant el segle XIV. De l'interior en destaca l'altar major d'estil barroc. A més, les seves platges a Tamarit són àmplies, de sorra fina i aigües poc profundes.
2: Esperit viatger, un món per descobrir.
1: Moment de relaxar-nos durant el nostre viatge i en els destins que us estem explicant des de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM, també si ens seguiu online a calafell.tv. Fem una petita aturada musical amb Justin Timberlake.

0: selfish.
1: Esperit viatger, un programa ple d'il·lusions.
2: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.
3: Molt bones, moment per viatjar. Ubicat al centre de Catalunya i amb poc més de 285 habitants, descobrim el poble de Rupit, a Osona. El poble, bastit amb façanes de pedra i acolorits balcons de fusta, és un lloc idoni per passejar i gaudir sense cansar-se. A menys de 5 quilòmetres trobem el Salt de Sallent, una abundant cascada amb una caiguda de 15 metres. La caiguda de l'aigua forma una cortina que brolla des de la part superior fins xocar contra les roques. Tot un espectacle que captivarà els visitants. Rupit és un dels dos pobles integrats en el municipi Rupit i Pruit. Els seus carrers, amb les seves cases empedrades, el pont penjant i l'ambient rural, us farà sentir que esteu en un poble únic, històric i imprescindible per a visitar. Només entrar us donareu compte de que es tracta d'un poble bastant turístic, per tant haureu de deixar el cotxe fora per poder accedir a la vila. La primera parada obligatòria que fareu serà cap al pont penjant. Després passareu al carrer Barbacana, eix d'aquest petit poble que, per acte seguit, us farà dirigir a la plaça Major. Si us hi fixeu, hi trobareu inscripcions de dates en alguns pòrtics. També veureu a l'església de Sant Miquel, us sorprendrà pel seu estil barroc. Les fatxades de l'església són de color blanc i contrasten amb l'arquitectura de pedra de la resta del poble. El seu origen data del segle XIII, però posteriorment ha tingut diverses remodelacions. La segona parada obligatòria que haureu de fer serà el carrer del Fossar.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui dissabte.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell està preparant un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció de personal per les noves oportunitats laborals que generi aquesta empresa al municipi calafellenc. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, repassem altres notícies. Són els titulars. Avui és l'últim dia per veure a Calafell una exposició sobre la memòria dels penedesencs deportats als camps nazis, amb una exposició a la Biblioteca Ventura Gassol. Fins al 9 d'octubre pots votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. T'ho expliquem d'aquí a uns minuts. El Vendrell celebrarà el 30 de setembre la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística. I com serà la tardor d'aquest 2026 al Camp de Tarragona? Previsió de pluges i temperatures. L'AEMET preveu temperatures superiors a la mitjana i més precipitacions de l'habitual. Somimport estrena nova web per reforçar la connexió amb l'ecosistema d'innovació del Port de Tarragona. La web incorpora nous espais per donar visibilitat a projectes, oportunitats d'innovació, l'observatori i la qualitat de l'ecosistema. La sequera i la calor posen en risc la collita d'olives al Baix Penedès i a l'Anoia. Unió de Pagesos alerta que les altes temperatures i la manca de pluja han fet caure bona part del fruit i que les pròximes setmanes han de ser decisives.

0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: A l'informatiu d'avui els volem recordar que l'Ajuntament de Calafell ultima un acord amb Esclat Bon Preu que pot traduir-se en 100 noves oportunitats laborals al municipi. El futur conveni permetrà que l'empresa canalitzi una part dels seus processos de selecció a través de Calafell Ocupació, la borsa de treball municipal. L'acord es preveu formalitzar abans que acabi l'any i convertirà Calafell Ocupació en un dels canals de connexió entre l'empresa i les persones del municipi que busquen feina. La iniciativa busca que els nous llocs de treball que generin a Calafell tinguin una oportunitat d'entrada directa per veïns i veïnes que estiguin en cerca activa d'ocupació. El servei municipal participarà en la gestió dels processos i facilitarà que les ofertes arribin a persones inscrites a la borsa. Les 100 places encara no estan obertes a inscripció. L'Ajuntament de Calafell preveu donar a conèixer properament els perfils professionals que es buscaran, el calendari i les condicions concretes dels processos de selecció. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, l'Ajuntament recomana als possibles candidats que no esperin a l'inici del procés i que revisin el perfil a Calafell Ocupació. Per poder optar a les futures ofertes, caldrà estar donat d'alta a la plataforma, tenir les dades personals actualitzades i disposar d'un currículum complet, especialment pel que fa a l'experiència professional, formació i dades de contacte. Quan les ofertes es publiquin, els candidats podran inscriure's aquelles que encaixin amb el seu perfil i hauran de seguir diferents fases del procés. Les persones que superin la primera fase rebran informació sobre entrevistes o proves de selecció. La decisió final sobre les contractacions correspondrà a Esclat Bon Preu. L'Ajuntament de Calafell considera que l'acord és una oportunitat per reforçar el paper de Calafell Ocupació i alhora fer que una part de l'ocupació que es genera al municipi pugui revertir directament a la ciutadania de Calafell. La iniciativa s'emmarca amb l'objectiu principal d'apropar empreses i treballadors, facilitar l'accés a ocupació i potenciar la intermediació laboral des dels serveis municipals. Durant les pròximes setmanes està previst concretar els detalls de l'acord i informar sobre els perfils que es buscaran. Per tant, són 100 llocs de treball i una mateixa porta d'entrada a través de Calafell Ocupació.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I fins al proper mes d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per al 2027. Recordem que la primera edició va ser dels pressupostos el 2017 amb l'elecció de les propostes del pressupost municipal del 2018. Enguany s'arriba a la novena edició d'un procés participatiu que ja es troba consolidat i que els fruits són visibles. Hi ha propostes que han sorgit dels pressupostos participatius i ja s'han fet realitat. Això fa que la gent que hi participa sap que les propostes poden fer-se realitat en un termini proper. En les darreres edicions es va modificar el reglament dels pressupostos participatius perquè les propostes guanyadores fossin més fàcils d'executar. En aquesta edició s'han presentat 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven, pel manteniment que tenien o per anar en contra dels criteris municipals. Les propostes, atenció, que han passat el tall i que es poden votar són les següents. Adequació del camí de Mas d'en Vives, adequació del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers de Calafell Parc, arreglar voreres a la urbanització Mar Romeu, arreglar voreres també a Brises, Montmar i Valldemar, canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del Parc Infantil de Mar Romeu, senyalitzacions d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat i, per últim, menjadors per a colònies de gats. El Consell Ciutadà, per tant, ha aprovat la proposta tècnica presentada i ha proposat que tots aquests passin a votació. Les propostes guanyadores es poden votar fins al proper 9 d'octubre i poden participar els empadronats o empadronades a Calafell majors de 16 anys. Un cop acabi la fase de votació, les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost municipal del 2027.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Calafell ha recuperat la memòria dels penedesencs deportats als camps nazis amb una exposició que es pot veure a la Biblioteca Ventura Gassol, al nucli del poble. La mostra del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf, es va inaugurar i ara es pot visitar, avui és l'últim dia, 26 de setembre, a la Biblioteca Ventura Gassol. La mostra és fruit d'una investigació de l'Institut d'Estudis Penedesencs que ha permès identificar 124 persones nascudes o residents al Penedès que van ser deportades als camps nazis. 124 homes i una dona. De les persones documentades, 95 van morir als camps i només 30 en van sobreviure. La recerca reconstrueix les seves trajectòries des de la Guerra Civil i l'exili republicà fins a la deportació. El principal destí va ser el complex de Mauthausen, on van anar a parar la majoria dels deportats penedesencs. La investigació també ha recuperat les professions, les seves famílies, la seva activitat política i sindical i les circumstàncies que els van portar als camps. La mostra, comissariada per Ramon Arnabat, Berta Llorenç, Àngels Parés, Maria Penya i Maria Teresa Sadurní, està formada per un total de 15 plafons. Explica el recorregut de l'exili, la deportació i la vida als camps, recuperant les històries personals dels deportats. Declaracions que n'ha fet el Ramon Arnabat als micròfons de Calafell Ràdio ha explicat la finalitat de la mostra. Escoltem-lo.
2: Per una banda, donar a conèixer, no?, qui eren aquestes persones, no?, més enllà d'un nom i d'un número. I per altra banda, l'objectiu fonamental és reflexionar, perquè el llibre, amb l'introducció i en part l'exposició, també planteja una qüestió, i és dir, això no és només una qüestió històrica que va passar en un moment determinat, sinó que es pot reproduir en qualsevol moment amb aquestes característiques o amb unes altres si es donen una altra vegada aquestes condicions. Per tant, no pensem en els camps d'extermini, no pensem en el feixisme com una cosa del passat, sinó una cosa que pot estar present. Per tant, pensem-hi, tinguem un compte i no tornem a caure amb els errors que es van caure llavors.
1: El projecte posa el focus en la realitat més propera. Entre els deportats hi havia tres veïns de Calafell: Ferran Romeu Just, Ferran Tetes Miró, que van morir al camp de Hausen, i Vicenç Nomadadeu Sans. La Maria Penya ens ha parlat d'ells.
3: I amb aquesta exposició el que hem plasmat una mica és la mateixa idea que el llibre. Però és veritat que el llibre, la part com més important és l'explicació de cadascuna d'aquestes persones, el que abans deia el Ramon, a què es dediquen, bueno, quina és la seva vida. I clar, fer això amb una exposició és molt complicat, però sí que hem fet una part important de contextualitzem-ho, perquè al final s'ha d'entendre per què passa això. Tots hem sentit parlar de la Segona Guerra Mundial, però bueno, poder aprenem una mica o volem com explicar com s'arriba a aquesta situació. I després hi ha una part que també explica qui eren i d'on eren, que també és com la part més essencial del llibre, fiquem-li cara. I la part que nosaltres, bueno, que, o a mi personalment més m'agrada, és com tot el recull de les fotografies d'aquestes persones. La majoria de casos hi ha fotografies i altres que no, hi ha documentació. Però bueno, almenys podem ficar una foto d'aquestes persones i que la gent les pugui veure. I la part final és com que porta la reflexió, bueno, que finalitza l'exposició amb el jurament del Mai Més, i també hi haurà una mica de debat de si realment estem en una situació o en un context que aquest Mai Més ens ho prenem tan en sèrio o poder l'estem com perdent.
1: Recordem que avui és l'últim dia per visitar aquesta exposició, avui, 26 de setembre. La podeu visitar a la Biblioteca Ventura Gassol, al nucli del poble de Calafell. Una proposta de memòria històrica que vol acostar una realitat sovint percebuda com a llunyana i recordar que també hi havia veïns del Penedès entre les víctimes del sistema concentracionari nazi. Un record que els organitzadors resumeixen amb dues paraules: mai més.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: I seguim endavant amb més notícies.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: El Vendrell celebrarà el 30 de setembre la quarta edició de l'Speed Job Dating d'Indústria i Logística. La jornada reunirà empreses i persones en recerca de feina a l'edifici Tavares de Coma-ruga en un format d'entrevistes laborals de curta durada. La iniciativa s'organitza en el marc del programa Treball a les Comarques, amb la col·laboració de l'Eina de l'Ajuntament del Vendrell i la Calafell Ocupació. L'Speed Job Dating planteja un format diferent de processos de selecció convencionals. Les persones participants tenen l'oportunitat de presentar directament la seva candidatura davant empreses a través d'entrevistes de curta durada. Les empreses participants, de la seva banda, oferiran vacants en diversos perfils professionals, com ara mosso o mossa de magatzem, administratiu o administrativa, operari o operària de producció, conductor o conductora de camió, carretoner o carretonera o personal de neteja, entre d'altres llocs de treball. Les persones interessades a participar en aquesta quarta edició de l'Speed Job Dating poden consultar la informació i formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web www.leina.org/speedjob.
0: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Més notícies d'àmbit comarcal. El Vendrell ha desvetllat el misteri dels porticons i miradors que havien aparegut fa unes setmanes en diferents punts sense que se'n conegués inicialment la finalitat. La iniciativa forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions i busca posar en valor els recursos naturals i culturals del Vendrell. La regidora de Turisme, Sílvia Vaquero, ha dit que el projecte es fonamenta en dos usos, la natura i la cultura, amb l'objectiu de mostrar la riquesa i l'oferta turística del Vendrell des d'una perspectiva més emocional. En total, s'han instal·lat 3 porticons en diferents punts del terme municipal. Un es troba al mirador del Parc de Sant Vicenç de Calders Poble, amb vistes al Pla de Mar. Un altre, a les Madrigueres, l'espai renaturalitzat i considerat l'última finestra oberta al mar. I el tercer, al carrer Quatre Fonts, orientat cap a diversos elements patrimonials recentment restaurats, com el Portal del Pardo i l'Àngel de Tobias. El projecte també incorpora 6 miradors distribuïts al llarg del passeig marítim entre els nuclis de Sant Salvador i Coma-ruga. Aquests espais disposen d'un codi QR que permet accedir des del mòbil a imatges i sons per fer un viatge en el temps i comparar el paisatge actual a com era en èpoques passades. Des de l'Ajuntament del Vendrell s'ha dit que l'objectiu és explicar els recursos naturals i culturals d'una manera diferent i posar en valor elements que els distingeixen d'altres destinacions turístiques de l'entorn. També s'ha definit els porticons i miradors com a elements simbòlics que conviden a la conversa i a la reflexió i que permeten observar el paisatge a través d'un llenguatge actual, vinculat també a fotografies i a xarxes socials.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: Obrim la plana general perquè la tardor de 2026 arriba al Camp de Tarragona amb una previsió marcada per la calor i les pluges. Els models estacionals de l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, apunten a una probabilitat més gran que les temperatures se situïn per sobre dels valors habituals durant el trimestre de setembre, octubre i novembre, mentre que el vessant mediterrani presenta també una probabilitat més gran de registrar precipitacions per sobre de la mitjana. En el cas de Tarragona, situada al terç est de la península, el senyal càlid és especialment destacat. La EMET assenyala que les temperatures tenen una alta probabilitat de situar-se al terç superior a tot Espanya, però indica que l'anomalia càlida és més intensa precisament en el terç est peninsular, més al nord, Balears i Canàries. La previsió també deixa un senyal destacat a les precipitacions. Per al conjunt del trimestre, la EMET observa una probabilitat més gran de pluges per sobre de l'habitual al vessant mediterrani i les Balears, una zona on s'inclou el litoral de Tarragona. Dins de la tardor, a més, l'agència assenyala que l'anomalia de precipitació serà especialment rellevant al Mediterrani durant aquest mes de setembre. Aquest escenari no significa que plourà de forma continuada durant els propers 3 mesos, ni permet saber quan es produiran episodis concrets. La predicció estacional treballa en probabilitats i tendències, pel fet que no permet anticipar una dana, una tempesta o un episodi de pluges intenses en una data determinada. Més enllà de Tarragona, l'escenari previst per la EMET dibuixa una tardor més càlida del normal a pràcticament tot el país. La probabilitat de temperatures al terç superior és alta a tot Espanya, tot i que el senyal càlid guanya intensitat al nord, a l'est peninsular, les Balears i també les Canàries. En quant a les precipitacions, el senyal humit és més concret geogràficament. A més del vessant mediterrani, la EMET apunta a una probabilitat més gran de pluges per sobre de la mitjana, al nord-oest peninsular. A la resta del territori, els diferents escenaris de precipitació mantenen probabilitats similars a les climatològiques.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Somniport, l'ecosistema d'innovació oberta del Port de Tarragona, estrena nova pàgina web amb l'objectiu de reforçar la seva funció com a punt de trobada entre les necessitats del port i les capacitats de l'ecosistema innovador. La nova plataforma disponible a somniport.cat ofereix una visió més clara i accessible de l'activitat i dels mecanismes per participar-hi. La nova web explica el model d'innovació a través de 5 grans àmbits d'actuació: identificar necessitats, cercar solucions, connectar partners, vigilar i compartir coneixement i llançar projectes. D'aquesta manera, la plataforma posa en valor el procés que permet transformar els reptes reals del Port de Tarragona i de la comunitat portuària en oportunitats i projectes d'innovació aplicada. La plataforma també facilita connexió amb diferents agents que formen part de l'ecosistema, entre els quals hi ha empreses de la comunitat portuària, start-ups, centres tecnològics, universitats, administracions, agents del territori i professionals del sector marítim portuari. A través de la web, les organitzacions interessades poden conèixer les diferents vies de participació i posar en comú idees i projectes. Com a novetat, s'ha incorporat un nou buscador per temàtiques que facilita la localització dels casos d'innovació que formen part de l'Observatori, organitzats segons diferents àmbits d'interès. Aquest contingut s'actualitza de manera continuada amb nous casos que s'incorporen setmanalment. La web també incorpora un espai d'actualitat amb notícies, activitats, convocatòries i altres continguts relacionats amb la innovació del Port de Tarragona. La nova plataforma dona també visibilitat al Pla d'Innovació 2025-2030, que estableix l'objectiu de consolidar el port tarragoní com un port de referència a la Mediterrània en innovació aplicada a la digitalització i la sostenibilitat de les operacions logístiques portuàries. En aquest marc, Somniport es configura com el mecanisme que activa i estructura la innovació del port, tant en la seva dimensió externa com en el suport intern a l'Autoritat Portuària de Tarragona. La nova web està disponible en català, castellà i anglès i incorpora diferents vies de contacte i participació perquè diferents empreses o start-ups puguin presentar idees i plantejar projectes d'innovació. Amb aquesta nova eina digital es fa un pas més en la consolidació d'un ecosistema d'innovació obert, orientat a impulsar un port de Tarragona més innovador.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: La sequera i les altes temperatures d'aquest estiu amenacen la campanya de l'oli a bona part de Catalunya. El Baix Penedès i l'Anoia, Unió de Pagesos, assenyala que encara caldrà veure com evolucionen les olives després de les darreres precipitacions i fins a quin punt aquestes han permès recuperar part de la collita. La situació és especialment preocupant als cultius de secà. La manca d'aigua ha provocat que les olives es desenvolupin amb dificultats, s'arruguin i, en molts casos, acabin caient abans de la collita. Les temperatures elevades han agreujat l'estrès hídric dels arbres. al Baix Penedès, les perspectives havien millorat respecte de les previsions inicials gràcies a les pluges registrades a finals d'agost. En aquell moment, Unió de Pagesos estimava una collita d'entre el 60 i el 70% d'un any normal. La manca de noves precipitacions, però, ha tornat a generar preocupació i les pluges dels pròxims dies han de ser determinants per saber a quin punt es pot mantenir aquesta previsió. A l'Anoia i a la resta del Penedès, el sindicat indica que encara és aviat per concretar les pèrdues i que caldrà observar l'evolució del fruit després de les darreres pluges. En aquest territori, per tant, les pròximes setmanes poden marcar una diferència important en el volum final de la collita. La situació és molt més crítica en altres zones productores de Catalunya. A l'Alt Camp i al Tarragonès, Unió de Pagesos preveu una pèrdua pràcticament total de la collita en l'olivera de secà, mentre que l'Urgell i la Segarra es calculen pèrdues del 100%. Al Baix Camp, la previsió actual es situa entre el 40 i el 50% d'una collita normal, mentre que al Baix Ebre i al Montsià s'estima entre el 30 i el 40%. A la Ribera d'Ebre, les Garrigues i la Terra Alta, el sindicat alerta que si no plou durant aquests dies es podria perdre pràcticament tota la collita de secà. Per tant, doncs, Unió de Pagesos considera que les pròximes setmanes han de ser determinants per concretar el volum final de la campanya. Les precipitacions podrien permetre que les olives, que encara es mantenen als arbres, recuperin part del seu pes, però el fruit que ja ha caigut o està molt afectat per la sequera, no es podrà recuperar. El sindicat reclama que aquesta situació es tingui en compte a l'hora d'establir mesures de suport al sector i alerta que si no arriben precipitacions a curt termini, les pèrdues poden ser molt importants, especialment entre els productors d'olivera de secà.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: La Regió Sanitària Penedès posa en marxa l'ampliació de l'edat de cribatge de càncer de còlon i recte. La nova franja de 70 a 74 anys s'incorporarà progressivament al programa del Departament de Salut de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a partir del tercer quadrimestre del 2026 i es completarà el 2030. El càncer de còlon i recte és el segon tipus de càncer més freqüent en homes i dones a Catalunya i participar en el programa permet detectar més casos en fases inicials i reduir l'impacte d'aquesta malaltia. Per tant, la detecció precoç de càncer de còlon i recte és una de les estratègies que s'han demostrat més efectives per reduir l'impacte d'aquesta malaltia. El programa de detecció precoç funciona des del seu inici, l'any 2000, entre persones d'entre 50 i 69 anys, i ara Salut ampliarà progressivament l'edat màxima de participació, fins als 74 anys. El risc de patir càncer colorectal s'incrementa amb l'edat. Es considera que en aquest tram el balanç entre beneficis i riscos afavoreix el cribatge. L'ampliació de l'edat de participació comença el tercer quadrimestre del 2026 i ja inclourà les persones que tenen entre 50 i 70 anys. De manera progressiva, any a any, s'ampliarà l'edat de crida per fer la prova de cribatge fins a arribar l'any 2030 a les persones de 74 anys. Amb aquesta acció, s'estima que a Catalunya es podran detectar precoçment 1.205 casos anuals addicionals de càncer colorectal, 698 en homes i 327 en dones, aproximadament el 70% dels quals estaran en fases inicials, moment en què les possibilitats de curació són més elevades. L'última ronda de la Regió Sanitària Penedès es va convidar a participar a més de 91.400 persones, de les quals 25.305 del Baix Penedès, 23.742 del Garraf. D'aquestes, la participació va ser del 36,8% al Baix Penedès, un 46% al Garraf, lluny de la recomanació europea del 65%. El càncer colorectal és el més diagnosticat a Catalunya entre homes i dones. Segons les estimacions del període 2022-2025, cada any es diagnostiquen 4.216 casos en homes i 2.728 casos en dones. És també el segon càncer amb més mortalitat. 2.264 morts a Catalunya el 2025, només per sota del càncer de pulmó. Tot i això, quan més aviat es detecta, la supervivència millora notablement. Per tant, la població considerada Diana és convidada a participar al programa a través d'una carta en la qual s'ofereix una prova senzilla de detecció de sang oculta en femta. Es concreten indicacions per fer-les a casa. El procediment és senzill. La carta per participar al programa de detecció precoç s'envia cada 2 anys, d'acord amb el calendari establert.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Hem arribat al final de l'informatiu d'avui, dissabte 26 de setembre. Qui els ha parlat i acompanyat? Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions de migrants al Marroc, mentre el PP i Vox surten al carrer per reclamar eleccions anticipades per la crisi a Ceuta. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
2: La intenció de la Moncloa és que la nova regulació permeti retornar també als migrants que ja hagin iniciat els tràmits de petició d'asil abans de resoldre la sol·licitud. Mentrestant, 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat, convocades per la societat civil espanyola, que eleva la xifra fins als 180.000 participants. I del món, cop de porta de Donald Trump a la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies. El president nord-americà, a més, amenaçat de reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. I avui, OpenAI ha admès que els seus agents d'intel·ligència artificial s'han infiltrat a webs del govern dels Estats Units, com el Departament de Comerç i la Comissió de Borsa i Valors. A Catalunya, rècord de treballadors del primer sector. A l'agost s'ha arribat gairebé als 61.200 afiliats a la Seguretat Social que es dediquen a l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Cal tenir en compte, però, que bona part tenen contractes temporals. I a l'informatiu d'avui també us explicarem que l'augment de la temperatura del planeta està accelerant la pèrdua de les plantes que viuen als cims més alts d'Europa. Ho revela un estudi que durant 20 anys ha analitzat més de 60 cims dels Alps, els Pirineus i altres zones europees.
3: Per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
2: Pau Carnicero és un dels autors d'aquest estudi publicat a la revista Science. I de la cultura, pendents avui del palmarès aquest vespre del Festival de Cinema de Sant Sebastià. De moment, Sant Sebastià Margarriga, ja sabem que La Bola Negra s'ha endut el Premi del Públic.
4: Sí, estava cantat perquè la nota era altíssima, la segona més alta de la història del festival, i aquest matí s'ha confirmat que cap altre film de la secció Perles l'ha superat. Per tant, un altre premi del públic per la pel·lícula dels Javis després del de Toronto, i el premi que també és l'allau d'espectadors que l'estan anant a veure als cinemes. D'altra banda, El Debut ha rebut el premi de la crítica espanyola.
2: Tot això us ho explicarem fins a 2:45. A partir de llavors, actualitat esportiva, que destaquem avui, Sergi Camps.
5: Doncs aturada la primera divisió, aturada la Lliga de Primera, farem un repàs als compromisos internacionals dels jugadors dels equips catalans de la primera divisió. També repassarem la victòria d'ahir del Girona contra l'Albacete a casa, farem la prèvia del partit del Sabadell que juga avui a Balaïdos contra el Celta B. I també parlarem molt de bàsquet, perquè avui comença la Lliga ACB, avui debuten el Barça i el Manresa, i per ser un marcador d'última hora que va de perdre el Badalona a la Lliga F, la màxima categoria, Badalona 0, Granada 1.
2: Ara trànsit, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, Garriga, alguna incidència destacada a aquesta hora? Bon dia.
6: Bon dia, Eva. Sí, hi ha un carril tallat a la B30 entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord per un accident. Intensitat a la P7 a Bàrbara del Vallès en sentit sud a la C55. A Sant Vicenç de Castellet en sentit nord a la C58. A Montcada i Reixac cap a Barcelona i finalment també a la Ronda de Dalt a l'altura de Sant Gervasi en sentit Besòs. Fins aquí la informació viària.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Quina és la previsió per les pròximes hores? Jofre Genové, bon dia.
8: Bon dia. Doncs, de moment, per les pròximes hores, no esperem gran cosa que no sigui la presència d'aquests núvols baixos en alguns sectors de la costa, que al llarg de la jornada estan anant a més, i també alguns núvols prims passatgers per l'interior, fent que el sol doncs, no llueixi amb tanta força com dies enrere, tot i que és protagonista, i encara l'ambient és força d'estiu. De fet, avui les temperatures s'estan frenant més, i de fet els valors més alts, a més difícil que arriben ja als 35. Per tant, pels propers dies el pronòstic pronòstic és clar, anirem perdent una mica aquestes constants típiques d'estiu, els termòmetres lentament anien de baixa, tot sempre de manera molt lenta, per tant encara amb temperatures força altes, i també anirà apareixent més núvols. De fet, demà esperem que al llarg del dia encara es facin més abundants, a la tarda un cel mig ennuvolat, puguin sorgir fins i tot alguns petits plogims a l'Empordà, també a la Costa Daurada, o també algunes nuvolades cap al Pireu, amb temperatures sense grans canvis o amb tendència, això que dèiem, a anar una micada a la baixa, que és el que tindrem la setmana que ve, i a més amb la presència de més risc d'algunes febles pluges.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Són les 2:05. I comencem explicant-vos que el govern espanyol treballa contrarrellotge per accelerar les devolucions de migrants de Ceuta al Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez està preparant un decret llei per retornar al seu país els migrants que encara queden a la ciutat autònoma. El van aprovar dimarts al Consell de Ministres, Maria Guixà.
9: El govern espanyol ha confirmat que està treballant amb aquesta mesura, ho ha confirmat el ministre i secretari general del PSOE de Madrid, Óscar López.
10: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso, para de verdad apoyar a Ceuta.
9: La regulació afectarà principalment els qui han iniciat els tràmits d'asil i els quals Espanya podria retornar abans de resoldre aquesta sol·licitud. Es calcula que encara hi ha unes 10.000 persones a Ceuta des de l'entrada massiva del juliol, però no queda clar, en canvi, quants han iniciat els tràmits de petició d'asil. Les darreres xifres parlen d'unes 2.500 persones. El nou decret també contempla que redueixin a 5 dies els terminis judicials per resoldre recursos a una denegació d'asil, segons avança el diari El País.
2: I tot plegat enmig del nou pols que avui ha fet la dreta, Pedro Sánchez. 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, han sortit al carrer per mostrar el suport a Ceuta, defensar la integritat territorial i exigir també eleccions generals anticipades. Anem, doncs, cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
11: Bon dia. Són la meitat dels que van sortir al carrer el passat maig, també convocades per Societat Civil Espanyola, una plataforma que aglutina algun dels sectors més durs de la dreta i de l'extrema dreta. De fet, l'ambient ha estat tens, polaritzat i fins i tot amb petits incidents ja hi ha escridassades, equips com el nostre que consideren que no informem com voldrien. El centenar d'entitats avui han sortit als carrers de Madrid amb proclames xenòfobes i amb forts insults al ministre de l'Interior i contra Pedro Sánchez. Demanen que el Congrés el jutgi per traïció, una de les propostes que Vox que fa temps que defensa. Ho explica Santiago Abascal.
12: ¿Cuál es el empeño para que no se proceda a la devolución? Ahora Sánchez anuncia un decreto, como siempre, pero lo único cierto es que este gobierno es el culpable de lo que ha ocurrido en Ceuta y el culpable no es el que va a resolver la situación.
11: També reclamen la convocatòria immediata d'eleccions i la garantia que no hi haurà tupinada. De moment, però, el PP no es mulla. Sentim Miguel Tellado, que hi ha anat en absència de Feijó.
13: España es mucho mejor que el gobierno que hoy tiene y por eso exigimos de forma inmediata que Sánchez disuelva las cámaras, convoque elecciones y se someta al dictado de la sociedad española.
11: Pel que fa a Ceuta, volen que es militaritzi i que s'expulsin al Marroc el que consideren invasors. La marxa ha sortit de Cibeles i ha recorregut el centre de Madrid fins a l'arc de la Moncloa i allà la policia ha impedit que alguns manifestants enfilessin cap a la seu de l'executiu. Recordem finalment que és la segona manifestació de la dreta en un mes i que avui ha sortit amb un manifest que assegura que està en joc la supervivència d'Espanya.
2: Gràcies, Alba. Bon dia.
11: Bon dia.
2: I sobre altres decrets que el govern de Pedro Sánchez té a l'agenda, els seus socis d'Esquerra continuen pressionant per separar els socialistes de les postures de Junts i el PNB.
14: En el decret de l'habitatge, en concret, Sumar ha emès un comunicat amenaçant de plantar dimarts la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Reclamen que s'aprovi tant sí com no i recorden que ja es van plantar en un Consell de Ministres anterior. Han explicat que no es pot produir cap més cas com el de la veïna de Madrid, Mari Carmen, i que no esperen mesures parcials ni descafeinades en els desnonaments.
2: Gràcies, Joan Trias. I obrim ara crònica internacional. L'Iran planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies amb una proposta que Donald Trump ja ha rebutjat. Teheran s'avé a obrir el pas marítim si Washington aixeca les restriccions econòmiques i desbloqueja els actius iranians congelats a l'estranger. Però a Truth Social, Trump ha respost molt gràficament, Marta Sánchez.
15: Doncs sí, ho ha fet publicant un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Ja és pràctica habitual del president dels Estats Units rebatejar amb el seu nom punts geogràfics de llarga tradició. El diari Wall Street Journal assegura que Trump està estudiant la possibilitat, a més, de reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. Tot plegat després que des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, llancés aquesta proposta.
16: There are certain actions to be taken by the United States.
17: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
16: Diu
15: l'Iran que les mesures que ells proposen estan incloses en el memoràndum que es va signar, que van signar tots dos països el juny per aturar la guerra a l'Orient Mitjà.
2: I de la guerra de l'Iran a la guerra d'Ucraïna, les defenses antiaèries russes han aconseguit abatre 645 drons ucraïnesos en un atac que ha causat desperfectes importants en diverses empreses i zones industrials de Krasnodar, això és al sud del país, Miquel Àngel Violant.
18: L'atac amb drons ha provocat almenys 3 morts i ha deixat sense electricitat prop de 26.000 persones. Mentrestant, a la veïna en Rostov, una trentena de drons han atacat aquesta nit la regió i han provocat danys a diversos habitatges i a una escola. L'operació, que tenia com a objectiu una planta de subministrament d'equips per l'exèrcit rus, ha fet 5 ferits. Els atacs arriben pocs dies després de les eleccions legislatives russes, durant les quals Ucraïna ja va llançar una ofensiva amb més d'un miler de drons contra territori rus. El president rus, Vladimir Putin, va dir ahir que aquests atacs allunyaven qualsevol possibilitat de represa de les negociacions de pau amb la mediació dels Estats Units, que s'havien de fer a partir del mes que ve.
2: Tres minuts i arribarem a un quart de tres. L'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI reconeix que alguns dels seus agents han intentat accedir sense autorització a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units, sense haver rebut instruccions, per tant, explícites de fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. L'empresa que dirigeix Sam Altman ha confirmat que els agents van interactuar amb webs de diversos organismes públics, entre els quals, per exemple, els departaments de Comerç i Educació o la Comissió de Borsa i Valors. OpenAI diu, Marta, que està investigant aquests incidents.
15: És l'últim episodi d'una sèrie d'incidents que posen el focus en la capacitat dels agents d'intel·ligència artificial per actuar de manera autònoma i escapar, per tant, dels controls previstos pels seus desenvolupadors. El cas, a més, arriba pocs dies després que el govern d'Austràlia denunciés que agents d'OpenAI s'havien infiltrat també en webs del sistema sanitari del país. En un moment també en què es multipliquen les veus dins mateix de les empreses per posar fre al desenvolupament d'aquesta tecnologia. Avui mateix, el líder de Tesla i de SpaceX, Elon Musk, ha predit en una entrevista en una televisió xinesa que els robots humanoides podrien arribar a tenir capacitats físiques superiors a les humanes i que podrien generalitzar-se en un termini de 10 anys.
19: Els robots tenen un temps de reacció molt ràpid. Serà molt difícil superar un robot en aquest aspecte. I és que nosaltres estem una mica limitats per la nostra biologia. Però en el cas d'un robot, n'hi ha prou de millorar els actuadors, els sensors, la velocitat dels fotogrames de les càmeres i també augmentar la potència de càlcul de la IA perquè, en essència, sigui molt millor i tingui reaccions més ràpides que els humans.
15: En les últimes hores també s'ha sabut que agents d'OpenAI van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars, unes imatges que provenien de comptes que havien autoritzat utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, aquestes imatges s'estan retirant.
2: I parlem ara d'ocupació. A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, la ramaderia i la pesca, Maite Curtó.
20: Sí, són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana, tant per la seva contribució a la producció d'aliments com pel seu paper en la cohesió territorial i la generació d'ocupació, especialment a les zones rurals. Si anem al detall, el 83% dels afiliats del sector primari són homes d'entre 45 i 54 anys.
0: I parlem ara de plantes, perquè l'escalfament global està acabant amb les plantes que viuen als cims de les muntanyes europees, on cada cop se'n veuen més d'espècies que fins ara només es trobaven en cotes més baixes. Un estudi internacional ha analitzat durant 20 anys, 62 cims de diverses regions, com els Alps, els Pirineus o el Caucas, i ha constatat com la pujada dels termòmetres està canviant el paisatge i posant en risc la supervivència d'unes plantes adaptades al fred i a unes condicions cada cop més estranyes, Montse Poblet.
21: Per fer aquest estudi s'han triat 62 cims on pràcticament no hi puja ningú i cada 7 anys els científics que el firmen hi han pujat i han mostrejat les plantes que hi ha. Han constatat que per cada 0,1 graus d'increment de temperatura puja un 1% la taxa d'extinció d'unes espècies acostumades a viure en condicions extremes que ara ja no troben. L'altra cara de la moneda són les plantes de cotes més baixes que amb la pujada de temperatura es poden permetre pujar i que estan canviant el paisatge dels cims. Pau Carnicero, un dels autors d'aquest estudi, publicat a la revista Science, ens parla de transformacions radicals del paisatge, tant d'alta com de mitja muntanya.
22: El que s'està observant és que aquestes zones més altes estan passant d'aquesta mena de tarteres o parts pedregosos a uns prats més tancats, i en canvi les zones més baixes estan passant de prats més tancats cap a matollars.
21: Els Pirineus són, de totes les serralades europees estudiades, la que està patint més extincions de plantes d'alta muntanya. Difícilment es pot fer res per revertir la pujada de temperatures que està acabant amb aquestes espècies, però sí que es poden prendre mesures per protegir-les abans no desapareguin.
22: Si estan en una zona que, a més, sabem que hi ha molta pressió de pastura, és una zona que és molt trepitjada, etcètera, aquí sí que llavors ens podríem plantar ja algunes mesures que, com a mínim, no facin accelerar la desaparició d'aquesta espècie.
21: Abans d'extingir-se, les espècies pateixen una caiguda de població, senyal que toca fer alguna cosa per protegir-les.
0: I encara un exemple més d'aquests efectes del canvi climàtic a casa nostra, la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Anem cap a Estamariu. Joaquim Albalater.
23: Bon dia, sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
24: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
23: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
0: Rescatada del Pakistan una dona resident a Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família, Gemma Bonet.
25: Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va poder rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. També se'ls acusa d'un intent d'homicidi per haver agredit amb una arma blanca la parella de la dona, un home també veí de Barcelona, que és qui va alertar els agents del possible matrimoni forçat.
0: I al Nepal encara hi ha més de 6.000 persones desaparegudes per la monumental esllavissada d'avui fa just un mes. Després de 30 dies intentant trobar supervivents, ara les tasques se centren a intentar recuperar i identificar els cossos. Fins ara s'han registrat 1.400 morts.
25: La catàstrofe va arrasar la zona de Rasuba, a la frontera amb el Tibet, i va destruir la majoria de carreteres i ponts del nord del Nepal. Per això, un mes després, encara hi ha molts pobles que continuen aïllats. Jordi Mates, de l'Agència de Viatges Plan Himalaya, a Katmandú, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
26: Tot el que és la carretera que comunicava amb la frontera està absolutament desapareguda. El primer poble, així una mica important, és absolutament un poble fantasma, ha desaparegut tot. que és un poble mig enterrat per tonelades de fang.
25: La catàstrofe va provocar desenes de milers de desplaçats, molts dels quals tenen por de tornar a casa davant del risc que un desastre similar es repeteixi.
0: I Múnich parteix com a favorita al davant de Colònia per ser designada

0: retirar-la ell.
1: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Heralp que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
2: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elli Weralp, l'advocada alemanya d'origen turc, que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem cap a Berlín, doncs. Jordi Regàs, bon dia.
3: Bon dia. La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
4: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
3: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat a entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
5: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
3: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elli Weralp.
6: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
3: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
2: Un minut per la publicitat i de seguida tornem.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
8: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
9: De veritat, Mallorca era platja, tio.
8: Torna la travessa 3K. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
10: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
11: Vaig al límit amb tu.
8: Aquí la fama no serveix de res.
12: La Travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya migdia, amb Beba Compte.
2: I ara cinema.
14: Hey Mona, what did you do all day? Well, kids can drive. She
2: primers premis confirmats al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La Bola Negra aconsegueix el Premi del Públic de la secció Perles i el debut rep el Premi de la Crítica Espanyola. El palmarès oficial, però se sabrà aquesta nit. Tenim un enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
15: La nota de 9 amb 40 que va rebre la pel·lícula dels Javis la convertia en la màxima favorita al Premi del Públic i avui, després de rebre les notes dels últims films projectats a la secció Perles, es confirma que no l'ha superat cap altra. Per la seva part, l'Associació d'Informadors de Cinema Espanyols, que organitza els Premis Feroz, han considerat que El Debut és la millor pel·lícula de la secció oficial a competició. És la història d'una dona ofegada per una família que l'ignora i que troba en el teatre amateur una taula de salvació. El seu director, Jesse Eisenberg, ho ha agraït recordant que el cinema espanyol l'ha inspirat sempre i ha explicat com va anar el procés d'escriptura del guió.
16: El meu terapeuta em diu cada setmana que no cal que em suïcidi per aconseguir una bona escena, però ell no sap com és escriure el guió d'una pel·lícula. Les meves millors idees sorgeixen d'un dolor real, per exemple, l'escena on ell les cridassa a ella. La vaig viure a l'escola d'art dramàtic. Em vaig enfonsar, com li passa al personatge de Julianne Moore. Però també em va canviar la vida, com a ella, que després d'anys a callar, troba la seva veu i diu el que feia 50 anys que volia dir.
15: Julianne Moore i Paul Giamatti estan entre els favorits de cara als Oscars a millor actriu protagonista i millor actor de repartiment per aquesta pel·lícula.
2: I a Barcelona, dissabte de les festes de la Mercè,

0: Avui jornada marcada pels grans concerts a la platja, també espectacles d'arts de carrer i el foc de la cultura popular, Maria.
1: Sí, el Correfoc aquest any estrena precisament la nova Porta de l'Infern de 14 metres d'amplada. És el gran espectacle de foc. És a 8:45 del vespre, el Passeig de Gràcia, precisament al mateix escenari del Correfoc infantil que es fa a partir de les 6 de la tarda. A les 10 del vespre, a la platja de l'Espigó del Gas, s'hi fa el Festival Pirotècnic Internacional i també a la Façana Litoral, però en aquest cas a la platja del Bogatell, música. Aquests que sentim, Love of Lesbian, que ha anunciat que aquest any és el seu últim any als escenaris abans d'una aturada indefinida, seran un dels grans protagonistes aquest vespre, per tant, una de les cites més especials també per ells, aquest concert que comença a 11:45 de la nit. Abans, a les 8 del vespre, actuen Al·lèrgiques al Polen, a 9:45 farà La Pegatina i tancarà la nit musical, el ritme amb Svetlana a partir de 1:45 de la matinada.
0: I a Lleida també celebren, també són de festa aquest cap de setmana, festes de tardor en honor a Sant Miquel. Un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte ha estat la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons per commemorar els 325 anys de la primera referència d'aquesta dansa a la ciutat. Anem cap a Lleida, Alba Mor.
2: Uns 120 bastoners de 8 colles vingudes d'arreu de Catalunya han omplert el carrer Major de Lleida de cultura popular i tradició amb una cercavila. La trobada ha finalitzat a la plaça Sant Joan amb una ballada conjunta del Vall de l'Esquerrana, pròpia de les comarques de les Valls d'Àneu. Xavier Ramon Molins és el president dels bastoners de Lleida.
3: El dia 24 de setembre de 1701 va haver la primera referència de Vall de Bastons d'aquí de Lleida, el qual hi va haver també una trobada infantil de Vall de Bastons. I nosaltres el que hem volgut, el 24 no, perquè era dijous, ja vam fer la presentació de l'exposició, ho fem amb dissabte, adaptant la data, però intentant recuperar una mica l'esperit de fa 325 anys.
2: La trobada ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida en un programa que també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
0: I un parell de qüestions més abans dels esports. La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic. Ja té 9 estacions a punt i ha demanat a la Generalitat una nova línia de bus que les connecti perquè tant visitants com veïns la puguin utilitzar. Berta Artigas Fontàs.
4: Fa 3 anys que una línia de bus que connecta Olot amb Santa Pau i les Preses permet, per exemple, visitar la capital i la Fageda d'en Jordà sense haver de desplaçar-se en cotxe. Ara, des del Consell Comarcal, han demanat a la Generalitat una nova línia de bus que enllaci Olot amb altres municipis com Montagut, Sant Joan les Fonts o Castellfollit de la Roca, també amb diversos espais naturals. Albert Danés és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
5: Que puguin utilitzar la gent que ve de turisme a la comarca, però que també se'n beneficia al públic local, la gent que viu a diferents municipis. Al final és una taxa molt econòmica, que és 2 euros al bitllet i pots fer els viatges que vulguis durant tot el dia, i crec que hi ha d'haver l'aposta per joves, hi ha d'haver l'aposta per gent gran per desplaçar-se a la capital.
4: De fet, en aquests municipis ja han adequat 9 espais gràcies a un fons Next Generation amb estació de bus, aparcament dissuasiu per cotxes i també per bicicletes.
0: La nova presidenta del Liceu veu molt bé la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zora Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Helena Guardans, però, també defensa que cal anar més enllà i aconseguir seduir el públic jove i infantil fent pedagogia de l'òpera. Ho ha dit el suplement de Catalunya Ràdio.
6: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars i portant el Liceu a les escoles i fent programes. I tot això s'està fent, no? Però és que, a més, puguem oferir entrades més assequibles. També es pot fer. Però penso que no és només a l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima la música, que estima el Liceu.
0: Helena Guardans i Cambó és, des d'ahir, la nova presidenta del Gran Teatre del Liceu. És la primera dona que ocupa aquest càrrec en tota la història de la institució. I dia de dol per al rock gallec. José Costas Peón, o més conegut com Peón Curs, fundador del grup Defcon 2, ha mort aquesta nit als 55 anys.
7: Nada tiene sentido sin ordenador.
0: Defcon 2 va ser un grup pioner del metal rap després de fer fusió entre el rock i el hip-hop. Peón Curs en va formar part fins al 2016. Que motiva, que no... I el Rock Andalús també lamenta la pèrdua d'Eduardo Rodríguez Rodway, de reintegrant i membre fundador de la banda de rock progressiu Triana. El guitarrista de la banda ha mort avui als 81 anys a Cádiz. Són 2:45, els esports. Sergi Camps, bona tarda.
8: Bona tarda, Eva. Com deia el dramaturg irlandès Bernard Shaw, els que diuen que no es pot fer no haurien d'interrompre els que ho estan fent. Aturada la primera divisió, un coitus interruptus pel bon moment del Barça. Esperem que quan torni la Lliga els de Hansi Flick estiguin tan fins com abans de marxar amb les seleccions. Ara repassarem els compromisos internacionals dels jugadors dels equips catalans. El dia que el Sabadell juga a Balaïdos contra el Celta B, en farem la prèvia, i l'endemà de la victòria del Girona contra Albacete per 2-0, en farem la ressaca. I el dia que comença la Lliga ACB, avui debut en el Barça i el Manresa, ara també en parlarem. Abans, però, esport en directe, acaba de finalitzar la Lliga F, el Badalona 0, Granada 1, Municipal de Palamós. Joan Fito, què tal? Bona tarda.
9: Derrota per la mínima del Badalona Women a casa, a Palamós, una derrota que, a més, s'ha produït de forma molt cruel a Mongol en l'última acció del partit del Granada, un rebuig dins de l'àrea en una pilota penjada que Raquel i l'ha aprofitat per fer l'únic gol del partit. El Badalona, que ha merescut molt més, que ha dominat tot el partit, ha dominat la possessió, ha tingut les millors ocasions, però no ha estat capaç de materialitzar-les. Per tant, derrota del Badalona. Badalona 0, Granada 1, cinquena jornada de Lliga. El Badalona 7 punts de 15 possibles en aquestes 5 primeres jornades.
8: En motor en dansa, el Gran Premi de l'Azerbaidjan de la Fórmula 1 al circuit urbà de Bakú. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda. Ara mateix 6 voltes pel final, amb George Russell i el Mercedes líder, molt seguit de Verstappen, en situació de poder utilitzar el DRS per posar-se líder de la cursa, i amb Kimi Antonelli, el líder del Mundial, rodant en cinquena posició després d'una gran remuntada. Recordem que sortia des de la setzena posició. Gran premi accidentat, amb dos safety cars, amb accidents múltiples, Alonso està fora, per exemple, i un mitja dotzena més de corredors.
8: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
11: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
8: No hi ha Lliga a la primera divisió, estem en cap de setmana de seleccions i la selecció espanyola de futbol debutarà aquest vespre a la Lliga de les Nacions de la UEFA contra Anglaterra a Wembley. Ho farà amb 7 jugadors del Barça a la convocatòria: Cubarsí, Rodri, Eric, Pedri, Fermín, Olmo i Lamine Yamal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente finalment ha descartat pel partit d'avui el jugador de l'Espanyol Roberto i també el català Víctor Muñoz. Enviat especial a Wembley, Roger Busà, què tal? Bona tarda.
12: Com estàs? Bona tarda.
8: Escolta, com gairebé sempre en els últims anys, una selecció espanyola que parla amb accent del Barça, eh?
12: Sí, ara ho deies, 7 jugadors del Barça, eh? Aquests que ara anomenaves. Recordem que no hi és Joan García, que està lesionat, tampoc hi és Gavi, que va quedar fora per decisió tècnica. Ha entrat Fermín, que torna a la selecció espanyola després de perdre's el Mundial per lesió. Però déu-n'hi-do, 7 jugadors del Barça en aquesta convocatòria. Al Mundial n'hi havia un més, eren 8, però vaja, n'hi ha molts. És el primer partit de la selecció espanyola en aquesta Nations League, el primer dels 4 que Espanya jugarà en aquesta llarga aturada, i és un partidàs pel rival, perquè és Anglaterra, una selecció històrica i recentment semifinalista del Mundial, i també per l'escenari, l'estadi de Wembley, que és tan especial sobretot pels barcelonistes. Aquí el Barça ja ha guanyat 2 de les 5 Champions, el 92 i el 2011. Avui, que és el partit gran, s'espera que Luis de la Fuente surti amb tot. Veurem Eric segurament al lateral dret, no hi són ni Pedro Porro, que està lesionat, ni Marcos Llorente, que ha deixat la selecció espanyola. Cubarsí indiscutible a l'eix de la defensa, Rodri al mig centre. Veurem, això sí, quin és el rol de Pedri, si continua sent el rol de suplent o torna a tenir més protagonisme. A la recta final del Mundial va ser suplent per darrere de Fabián. Lamine Yamal indiscutible a la dreta, i a la mitja punta el dubte és si Olmo o Fermín, que com dèiem torna després de perdre's el Mundial. Serà també el primer partit amb la selecció espanyola de Rodri ja com a jugador del Barça. Ha estat el nom de l'estiu pel que fa al mercat de fitxatges, a més va ser el millor jugador del Mundial, i ell mateix explica com ho ha viscut tot plegat aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes, i també explica com de feliç és a Barcelona.
13: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club
14: muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
12: Rodri, que és el capità d'aquesta selecció espanyola, com dèiem, plena de jugadors del Barça, amb 7 blaugranes, i això és una cosa que Rodri celebra, perquè a més creu que l'estil del Barça és molt similar a l'estil de la selecció espanyola.
14: Siempre hay que hacer un pequeño cambio de chip cuando entras a la selección, pero entiendo que es una nota muy positiva que haya 7-8 jugadores por concentración de un mismo club, y sobre todo un club que juega de una manera muy parecida a la selección, así que yo creo que es positivo.
12: Ahir, per cert, Sergi, va ser un dia mogut aquí a Anglaterra a partir d'aquesta notícia de la possible sanció del City, que va ser declarat culpable d'infringir les normes del fair play financer a la Premier. Hi havia molts mitjans anglesos ahir aquí a Wembley, a la roda de premsa prèvia a aquest partit, que li van preguntar a Rodri per tot plegat què en pensava sobre el seu ex-equip, i Rodri, ell, home, escombra cap a casa, ell coneix el club, el City, diu que confia molt en el City, però això sí, espera que en tot cas es faci justícia.
14: Ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
12: Bé, veurem com acaba això aquí. Mentrestant, avui aquest Anglaterra-Espanya, Espanya que torna després de guanyar el Mundial. La pregunta ja de la Fuente era obligada: com s'ho farà la selecció espanyola per no caure en l'autocomplaença, per evitar allò de la panxa plena? Diu de la Fuente, i ho deixa molt clar, el passat ja no val i aquest equip no es conforma.
15: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos hecho hasta ahora, te lo garantizo. Ahora ya termina una historia, ahora empieza otra. Otra en la que tenemos muchísima ilusión. Queremos seguir caminando, queremos seguir haciendo cosas importantes, seguir haciendo registros tan históricos como los que se están consiguiendo.
12: El partit a 8:45 a Wembley, Espanya contra l'Anglaterra d'Anthony Gordon i també de Harry Kane, aspirant a guanyar la pilota d'or, igual que el seu rival avui, amb la selecció espanyola, Lamine Yamal.
8: Doncs aquest partit el seguirem amb el Roger Bosà, desplaçat a Wembley. Gràcies, Roger. I també ahir la selecció espanyola sub-21 va perdre 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espar i Marc Bernal com a titulars. Espar va ser canviat a la mitja part, mentre que Bernal va jugar tot el partit. I més enllà d'aquest Anglaterra-Espanya, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda.
8: Hi ha més vida a la jornada de seleccions.
16: Comencem amb els partits d'avui, d'entrada del màxim grup d'aquesta UEFA Nations League. Viurem a partir de 8:45 un República Txeca-Croàcia. Recordem, Croàcia, amb el porter blaugrana Livaković, la República Txeca que entrena l'exjugador espanyol Santi Denia, ara seleccionador txec. El grup B d'aquesta UEFA Nations League, a punt de començar, ho farà a les 3, una Eslovènia-Escòcia. Ja tenim l'11 inicial i Eslovènia jugarà el central de l'Espanyol Derkusic de titular. Aquest partit començarà a les 3. I també amb presència de jugadors de l'equip, dels equips catalans, un Sud-Àfrica-Guinea en el grup de l'Àfrica. Començarà a les 3 els guineans amb l'As Kuruma, el jugador del Girona. Pel que fa als partits de classificació per l'europeu sub-21, també destaquem el que jugaran aquesta tarda les seleccions d'Ucraïna i Turquia, perquè Ucraïna té dos jugadors més del Girona, són el Llargarut Pixur i el porter Krapitsov, que apunten a ser titulars. Tot això pel que fa a la jornada d'avui. Parlant de la jornada que vam viure ahir, el més important, la lesió de Kylian Mbappé durant el Turquia-França d'ahir, el davanter del Madrid, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre, una lesió lleu, tot i que el seleccionador Zinedine Zidane ja l'ha descartat per als pròxims partits de la Lliga de les Nacions.
17: Les notícies no són bones, perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
16: A més, es va lesionar just en el moment de marcar l'únic gol del partit d'aquest Turquia 0-1. Avui, a priori, sense ser oficial, però diuen que a les 6 passarien a les proves per determinar aquesta base de la lesió. Recordem que en aquest partit Jules Koundé, el jugador del Barça, va jugar tot el partit. També dels partits d'ahir, destaquem la derrota d'Itàlia contra Bèlgica per 0-2 i la victòria d'Ucraïna 0-1 contra Hongria amb Banat titular El jugador del Girona va jugar 59 minuts.
8: Doncs Xavi, no marxis massa lluny, que de seguida parlem amb tu de la ressaca del Girona ahir a Montilí, victòria per 2-0 contra l'Albacete. També marxem a Balaïdos per fer la prèvia del Sabadell Celta B, però abans un últim apunt de futbol en clau primera divisió, perquè escolta, aquesta setmana hem estrenat una nova temporada de l'Espanyol Reservat amb el Sergi Andreu, i en el primer capítol hi tenim un protagonista d'excepció, Quique de Lucas. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
18: Bona tarda, Sergi. Així és, arriba el primer capítol de la nova temporada de l'Espanyol Reservat. Ho fa en plena aturada de seleccions i després de dues derrotes doloroses de l'equip de Manolo. Per això mirem d'analitzar la situació de l'equip per saber què li ha passat en aquests últims partits, com es pot reconduir aquest sotrac i, sobretot, si en fem un gra massa amb la figura de Manolo, és a dir, si l'hem assenyalat massa com a principal responsable d'aquesta situació. En parlem amb l'Eudald Serra, el Marc Maiola i l'exjugador blanquiblau Quique de Lucas, que creu cegament en la feina que ha fet Manolo, com podem sentir en aquest extracte de l'entrevista.
19: Manolo ha fet un treball impressionant, innegable, no? Jo crec que ha fet un equip recursos complicats, limitats, i jo crec que estan on ara mateix ha d'estar, no? Pensant que hem de lluitar per no baixar.
18: Recordeu que podeu recuperar l'Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
8: Doncs molt bé, gràcies, Sergi Andreu. Que hi ha lliga és a la segona divisió, però abans de marxar cap a Vigo, Alfons Orina, últims revolts al circuit de Bakú, a tram final del Gran Premi de l'Azerbaidjan.
10: Sí, i segueix líder George Russell, és un d'aquests circuits urbans que és gairebé impossible avançar en cap punt. Ha estat enganxat el pilot de Mercedes Verstappen amb el seu Red Bull, quan alerta que veiem un accident ara a l'última volta, per tant pot ser que la cursa s'acabi aquí, és de Valtteri Bottas. En qualsevol cas, George Russell ja negociant aquests darrers revolts, la victòria no se li hauria d'escapar perquè Verstappen sembla que ha tirat la tovallola després d'estar una bona estona intentant avançar al pilot de Mercedes.
8: Per tant, que Russell guanyant aquest Gran Premi sortia des de la pole, un circuit urbà on és difícil avançar, per tant el primer que ha sortit, el primer que arribarà.
10: Doncs sembla que sí, a vegades passa això, ja ho vam veure amb el Mad Ring o aquestes curses de Mònaco, molt glamour, tot el que vulguis, però avançaments poquets més aviat, eh? Segueix Russell ara en aquesta gairebé recta final, volta llarga, amb molts revolts, òbviament, un circuit molt estret, i amb Verstappen enganxat en punt de DRS, però sempre impossible d'avançar. Guanya George Russell finalment amb Max Verstappen en segon lloc. El tercer hauria de ser Hadjar, que arriba ara amb el seu Red Bull, seguit de Charles Leclerc amb el Ferrari, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que salva els mobles, considerant que sortia des de molt enrere i acabarà en cinquena posició.
8: Doncs Russell, que s'apunta aquest Gran Premi de la Fórmula 1 de l'Azerbaidjan, gràcies, Alfons.
10: Gràcies.
8: I tornem al futbol per parlar de la segona divisió, perquè avui el Sabadell juga a Balaïdos contra el Celta B al partit de 6:45 de la tarda. El Sabadell setè, amb els mateixos punts que el sisè, ve de guanyar l'Oviedo per 3-1. El Celta B és 15è, ve de dues derrotes seguides. A Vigo, com dèiem, ja tenim el Francesc Ripoll. Ripo, què tal? Bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
8: Última hora del Sabadell.
20: Doncs mira, que estan a l'hotel de concentració, que per cert és el mateix que el meu, per tant, ser de bona mà, que estan allà i han dinat i descansant per d'aquí un parell d'horetes i a marxar cap a Balaïdos, on intentaran aconseguir no la primera victòria de temporada, però sí la primera com a visitants, perquè les tres que han aconseguit fins ara ho han fet a la Nova Creu Alta com a locals.
8: Hi ha moltes baixes al Sabadell. T'atreveixes amb un possible 11 de l'equip de Ferran Costa?
20: Mira, Ferran Costa encara no ho ha fet, però jo diria que podem veure el primer cop que repeteix 11 respecte a la jornada anterior. Per tant, Foli la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Edgar, Català i Codín a la defensa, Urri, Pere Pons i Quadri al mig del camp, i a dalt Priego i Gastón Valles, que serà bull davanter centre després de la lesió de Joaquín, el màxim golejador que vam conèixer, que té una lesió greu, l'endoparà i per tant es perdrà el que resta de temporada.
8: I ara ho deies, Ripó, acabem de començar la temporada, jornada 7, però el Sabadell s'està fent fora a casa, com la temporada passada també la Primera Federació, però a fora de casa li està costant no puntuar perquè ha sumat dos empats, però sí guanyar, i el que deies, si avui es guanya Vigo, seria la primera victòria a domicili d'aquesta nova temporada.
20: Sí que és cert que els tres desplaçaments que ha tingut el Sabadell han estat molt complicats, el camp de l'Sporting de Gijón, el camp del Castelló, aquests es van empatar, i va perdre el camp del Mallorca, un dels equips cridats a pujar directe a primera divisió. La imatge al Sevilla a domicili ha estat bona, però li falta la victòria i també marcar un gol, perquè encara no ha marcat a domicili.
8: I el Celta B, Ripó, el botxí de l'any passat de l'Europa, a la play-off de centre, sí, a la segona divisió, l'únic filial d'un primera divisió a segona. Què hem d'esperar d'aquest equip?
20: Mira, és un equip... És un filial, és a dir, són jugadors que són joves, que són molt bons. De fet, Hugo González està amb el primer equip i va ser una de les estrelles del Celta B l'any passat. I és un equip irregular. Si mirem els últims resultats, pot guanyar per 4-2 a l'Andorra o 0-2 al camp del Ceuta, però sí que és cert que ha perdut els seus últims partits, 2-0 a l'Almeria i l'últim que va jugar a Balaïdos, 0-4 contra l'Eibar. A més, el Celta també té baixes, té jugadors convocats. Per tant, aquests filials, que si em permet, Sergi, t'afegeixo que també hi ha la Reial Societat de Segona.
8: Ah, és veritat, sí, home, sí. Lapsus.
20: Doncs, són dos filials que no s'esperen et sortiran, però que, evidentment, no serà partit fàcil.
8: Doncs sí, senyor, aquest filial del Celta ve amb aquest jugador Hugo, que ens va enamorar l'any passat contra l'Europa, que, lògicament, l'entrenador del Celta del primer equip va dir, mira, aquest me'l deixes per mi, i que el filial s'arregli amb altres jugadors. Ripo, àrbitre del partit...
20: El basc Gorka Etayo.
8: Per cert, aquest partit, recordem, a 2:07, ens hi posarem una miqueta abans amb el Ripoll i el Fitel, Carles Fitel, el nostre comentarista dels partits del Sabadell. Viurem aquest partit a 2:07 en directe al Tot Gira. Gràcies, Ripo.
20: Adeu.
8: Avui a la segona divisió, de fet tenim en joc un partit, al llindar del descans, el Ceuta 0, Reial Societat B, precisament 0, partit a punt d'acabar la primera meitat, el Granada Andorra, 4:45, i a la mateixa hora que viurem aquest Celta B Sabadell, a 6:45, tindrem també el Tenerife Cádiz. I encara segona jornada rodona pel Girona per la victòria pels protagonistes i per un retorn.
1: Encara Agus Medina, molt bé, se'n va Carles Pérez en velocitat, pot entrar dins l'àrea, la deixa per Van de Vic, precisament el xut, gol!
21: Que remat, s'ha regirat molt bé.
8: Ara explicarem, Xavi, per què reiem tots a la transmissió. Victòria contra l'Albacete i alguns noms propis destacats.
16: Aquest gol de Van de Vic arriba 30 segons després d'una rajada col·lectiva del jugador neerlandès a la transmissió del Girona Catalunya Ràdio. Un 2-0 ahir en un partit que no va ser brillant, però sí resolutiu, cosa que ja comença a ser habitual en aquest nou projecte de Quique Álvarez. Si parlem de noms propis, el primer va ser el d'Abel Ruiz, el davanter del Musafes, que va marcar el primer gol del partit i que comença a veure porteria després d'una temporada passada molt dura per ell.
22: La expulsión de la semana de Castellón pues obviamente fue duro, ¿no? Fue duro porque también pues esta temporada venía encontrándome bien, sintiéndome importante y la verdad que fue un palo, ¿no? Después de dos temporadas un poco complicadas, sobre todo a nivel personal, pues muy contento de poder estar disfrutando, ¿no? De minutos, de poder sentirme importante.
16: Unes declaracions d'Abel Ruiz que podrem sentir a l'entrevista sencera al Tot Gira aquesta tarda. El segon nom propi, ja ho sentíem, va ser el de Doni Van de Vic, que es va estrenar aquesta setmana com a golejador i va donar alguns minuts de qualitat que feia temps que no veiem a Girona i especialment a les transmissions del Girona de Catalunya Ràdio. També destaquem el bon partit de Gazzaniga i sobretot, el més important, el nom de Porto va tornar a jugar després de més de 10 mesos absent per lesió.
23: Volver a sentir lo que era Montilivi y ha sido espectacular, solo puedo decir gracias, es la palabra que más puedo decir del recibimiento de la gente, ver cómo tantísima gente, tanto fuera como el equipo, como el staff, como trabajadores, se alegra, ¿no? Por ti, eso es algo muy difícil y la verdad que te llena.
16: Ara la Girona suma 13 punts i ocupa provisionalment, a falta de pràcticament tots els partits de la jornada, el tercer lloc de la classificació. La setmana que ve, diumenge, partit interessantíssim a Montilivi contra el Mallorca, on el club gironí espera recuperar Fran Beltrán i té alguna petita opció de recuperar algun dels internacionals, com per exemple Júnior, Píxur o Krapitsov.
8: 4 minuts per sobre de 3:45. Tanquem la carpeta de les competicions masculines de futbol i obrim la carpeta de la Lliga F, perquè a 4:45 Logroño-Barça, el Barça líder amb 4-4, ve de guanyar l'Alavés per 0-6. El Logroño, 7-6 punts, ve de perdre contra l'Atlètic de Madrid per 2-0. A Logroño ja hi tenim el Marc Andrés. Marc, què tal? Bona tarda.
2: Hola, Sergi, bona tarda.
8: Escolta, una última hora del Barça que suposo que passa per la tornada a la convocatòria de l'Aitana Bonmatí.
2: Sí, és la gran notícia del Barça per aquest partit. Una Aitana Bonmatí que, recordem-ho, es va lesionar, es va fracturar el peroné, de fet, al novembre del 2025. Va tornar a finals de la temporada passada, però sense fer net. Va forçar una miqueta per jugar partits importants, però no estava del tot bé. I fins ara, aquesta temporada 26-27, no havia disputat cap minut, ni havia trepitjat gespa, de fet, ni a la pretemporada, ni ara ja en competició oficial. Però avui podríem tenir els primers minuts d'Aitana sobre la gespa. No és l'única novetat, també Clàudia Pina, que si bé cert no s'ha perdut cap partit per lesió, aquesta setmana al partit de la Champions contra el París, que el Barça va guanyar per 5-2, Pina va acabar amb un fort cop al turmell, amb molèsties. Això sí, està bé, va poder fer sessions una mica específiques per ella i ha pogut entrar a la convocatòria. La notícia negativa, això sí, és Cata Coll, que no viatja per precaució pel seu genoll. És el segon desplaçament consecutiu, ja que el partit de l'Alavés tampoc va viatjar, però sí que va jugar aquest dimecres a la Champions.
8: Per tant, Marc, és un partit el d'avui entre dos compromisos de Champions, el París a casa de la setmana passada i el de la Roma a fora la setmana que ve. En aquest 11 que presentarà Pere Romeu, suposem que hi haurà rotacions avui, no?
2: A priori sí, n'hi hauria d'haver. I dic a priori sí, perquè al final el Barça ha viatjat amb només 12 futbolistes de camp del primer equip. I la norma és bastant clara en aquest sentit. A l'inici hi han d'haver mínim 7 jugadores del primer equip i en cap moment del partit poden coincidir més de 4 futbolistes que no siguin del primer equip. És a dir, 4 futbolistes del B poden estar al terreny de joc a la vegada. Per tant, sí, Sergi, hi ha d'haver limitacions, hi ha d'haver rotacions, però hi ha unes normes a seguir i s'hauran de complir sí o sí.
8: En qualsevol cas, Marc, avui victòria a priori fàcil, no?
2: Sí, perquè el Logroño, és veritat que ara porta 6 punts, però l'any passat en va aconseguir 21 i, de fet, 11 d'ells en les 7 últimes jornades. És a dir, va esperar fins al final per aconseguir la salvació. I, a més, hi ha una dada que és demolidora. El Barça ja no és que sempre hagi guanyat el Logroño, sinó és que a dia d'avui encara no ha encaixat. És a dir, tots els precedents, el Barça ha guanyat deixant a 0 la porteria. Per tant, un gran avantatge que té el Barça per aquest partit d'avui contra el Logroño, un rival a qui sempre ha guanyat i a qui no ha encaixat cap gol.
8: Vinga, et faig la clàssica. Àrbitre del partit?
2: La basca Arantxa Galastegui.
8: Gràcies, Marc.
2: Fins ara.
8: Avui a la Lliga F ja ha finalitzat a la Reial Societat 3, Madrid 5. El Madrid ha començat perdent, ha hagut de remuntar i encara doncs, li manté el pols al Barça al capdavant de la classificació. I a 6:45, Madrid Club de Futbol a l'Alavés. Demà l'Espanyol juga contra el Depor a les 6 a la Corunya i, com deien abans, el Badalona Women que ha perdut per 0-1 contra el Granada amb un gol a l'últim segon gairebé. I em demana pas des del municipal de Palamós el Joan Fitó, que té protagonista està al costat del míster del Badalona Women.
9: Doncs mira, Sergi, ara mateix al costat del tècnic del Badalona, del Marc Ballester. Marc, bona tarda.
3: Bona tarda.
9: Hi ha una màxima del món del futbol que diu que és molt injust l'esport. Avui aquesta màxima aplica al 100%?
3: Sí, crec que tant a primera part com a segona, dins de que han sigut partits una miqueta diferents, crec que nosaltres hem tingut el control total i absolut del partit. En primera part el Granada encara s'ha atrevit una miqueta a moments a venir-nos, a segona part directament s'ha enfonsat. Crec que el partit que volíem jugar des d'un inici l'hem jugat, però sí que ens hem trobat en situacions de zona 3, d'àrea rival, on no hem decidit gens bé. Crec que a les jugadores doncs, aquí ens ha faltat aquesta última comunicació de pot estar sola, tens un segon, et pots girar, pots golpejar, i ens ha faltat més situació això de trobar porteria rival, i això el que et provoca el futbol és que passen els minuts, l'altre equip es va creixent, es veu millor dins el camp, i bueno, doncs, l'última acció al final és molt desafortunada, és una acció que et pengen des de mig del camp, però bueno, és futbol.
9: Això anava a dir, què us ha faltat? Perquè heu tingut moltíssima possessió, heu dominat el partit pràcticament de principi a final, però què us ha faltat exactament? Dius aquesta zona 3, aquest tram final, és només això o ha faltat alguna altra cosa més?
3: Bueno, jo sobretot penso que des del minut 20-30, quan hem vist que el Granada s'ha començat a enfonsar, hem guanyat una jugadora més en zones intermitges o avançades, ens hem quedat amb un 3-1 en zona defensiva, perquè crec que era suficient per tapar les seves contres, tot i que en moments també ens han pogut fer mal, però havíem de ser agressius en el plantejament, jo crec que hem trobat solucions. El que passa és que bueno, els perfils tant d'inici com els que han entrat després no ens han acabat de donar justament el que buscàvem en aquesta última zona. Jo estic content, sobretot amb el partit que ha fet aquí, perquè és el que volíem fer des d'un inici, amb el que hem treballat durant tota la setmana, però al final el futbol són gols i avui no hem estat encertades.
9: Veig passar futbolistes del teu equip per aquí molt afectades. Això també parla bé d'elles, parla bé de l'equip, de l'ambició que teniu aquest any. 7 de 15, no, és un bon inici de temporada, tot i la derrota d'avui.
3: Volíem 10 de 15. És l'únic que et puc dir. Crec que les jugadores des d'un inici sabien que avui teníem una oportunitat d'or. Així els hi hem transmès i crec que dins el camp ho hem demostrat. El que passa és que doncs, avui el futbol no ha estat de la nostra part i reaixecar-nos perquè tenim doncs, un partit al camp del Sevilla molt complicat la setmana que ve abans del Perón i volem acabar amb molt bones sensacions.
4: Fantàstic, Marc. Moltes gràcies.
3: Merci.
4: Són les paraules del Marc Ballester, tècnic del Badalona. Avui el conjunt badaloní ha caigut en l'última jugada del partit a casa, aquí a Palamós contra el Granada. Setmana següent, pròxim repte, visita al camp del Sevilla.
8: Gràcies també, Joan Fitó. I un últim apunt de futbol. Tornem a les competicions masculines perquè a la primera federació aquesta tarda a 6:45 es disputa a Tarragona el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu. L'Europa rebrà demà el Majadahonda a 4:00 PM. 6 minuts i 3:00, fem una petita pausa i rematem el programa parlant de bàsquet i de ciclisme.
5: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
6: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: Perfumeries Eden arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Eden. Vine a descobrir-nos.
24: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
25: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
26: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
24: La història del restaurant que ho va canviar tot.
25: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Vale o no? El lío.
24: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. El piromusical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adeu a la Mercè.
27: Aquest any ho petarem molt fort.
24: Piromusical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
11: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
8: A l'ACB, Barça i Manresa juguen la primera jornada de la Lliga contra rivals que tenen entrenadors catalans. Un dels equips catalans ho fa a casa i l'altre a fora. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
28: Bona tarda, Sergi. Sí, a les 9, debut del Barça després de guanyar l'Efes d'Istanbul a la primera jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes l'afronten amb només Oleg Balcerovski de pivot i amb altres jugadors com Stanley Umude, Tyrese Martin i Joel Parra, havent de pujar el seu rol dins l'equip i la seva posició. El rival d'avui és el Coruña, que enguany torna a la CB, entrenat pel català Carles Marco. Sentim el blaugrana Olivier Ncamua.
29: És una de les millors lligues del món. Serà un partit molt emocionant, molt ritme, molta velocitat i molta intensitat. Pel que m'han explicat, tots els partits de l'ACB has d'esperar això, intensitat, i sent el Barça, tothom donarà la seva millor versió contra tu.
28: D'altra banda, el Manresa viatja a Bilbao per jugar contra l'equip de Jaume Ponsarnau. Els manresans tenen dos dubtes que, no obstant, han viatjat, Pierre Oriola i Timmy Allen, dos dels homes forts. A l'altre costat, el Bilbao ha fet 6 fitxatges i ha pogut mantenir els jugadors més importants de l'any passat. Una de les noves incorporacions, Ondrej Ustak, jugava precisament al Manresa. El tècnic manresà, Diego Campo, parla del rival.
30: Tenen una estabilitat, no?, esportiva i econòmica molt alta i això les facilita, pues, mantenir el bloc, l'entrenador i com juguen. Crec que és una manera de jugar que està basada en el temps, en la convicció, i la clau per mi és l'entrenador. Té una alta qualitat que ha fet créixer molt els jugadors que tenen i el club.
28: Aquest Bilbao-Manresa és abans que el partit del Barça a les 6:00 PM.
8: Gràcies, Vilcadilla. I a la Lliga de Futbol Sala, pas enrere del Barça, que perd el liderat després d'empatar 2 contra el Cartagena a casa. Roger Arnau, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda. Els blaugrana més també perden Mateus per problemes al genoll. Sergio González, autor del segon gol del Barça, lamenta el resultat i fa una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
1: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé. Seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però bueno, el dimecres a per totes.
0: El CatGas Energia Santa Coloma visita demà a la 1 al Manzanares.
8: Gràcies, Roger. I per acabar, Xevi, una de ciclisme, perquè a les 3 comença el Mundial.
16: Sí, falten segons perquè comenci el Mundial femení. Són 180 quilòmetres amb 8 pujades, un port curt de 1,7 quilòmetres, però amb pràcticament el 7,5% de desnivell. Recordem dues catalanes, Paula Blas i Mireia Benito. D'elles, Paula Blas és qui té més opcions de medalla. Tot i això, no estaria entre les favoritíssimes, on hi podrien comptar Demi Bollering, Marlene Reusser, Kasian Yevadoma o Antonia Niedermayer. Espera Paula Blasi de poder fer un bon mundial en una prova que, com diem, començarà a les 3 i s'allargarà aproximadament fins a les 8.
8: Gràcies, Xevi. La gent d'Esports anem a fer un cafè i ens hi posem a les 4 amb el Tot Gira avui amb l'Oriol Rodríguez.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on sigui.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
4: A punt d'estrena amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
13: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
12: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
4: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença una nova edició de la primera llista, un repàs durant un parell d'hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Anem a repassar l'última llista d'aquest mes de setembre amb l'intriga de saber si Another mantindran el primer lloc de la llista que van aconseguir fa 7 dies amb el Talk to You o si hi haurà algun canvi en aquest número 1. Llista que ens portarà 3 novetats a la categoria dels aspirants i també 3 entrades entre les 40 posicions. Per tant, pujades, baixades i veurem qui s'emporta la pujada més important de la setmana. La tindrem avui a la segona hora. Comencem el repàs. Som-hi!

0: 40. Manté posició una setmana més des d'aquesta posició. 37 setmanes. És una de les més veteranes, la segona, només superada per Dràcula, i manté posició des de la 40. A la 39, la primera de les 3 entrades, o de les 2 entrades i mitja que tenim aquesta setmana a la llista. Ho entendreu d'aquí un moment. A la 39, la Ludwig Band s'incorporen amb una de les cançons del seu últim treball d'estudi, que ens encanta, és un disc fabulós, que totes les cançons valen la pena, i aquesta n'és una d'elles. De fet, la vam presentar fa cosa d'un any, però ha estat ara que la recuperem com a una cançó que creiem que marcarà aquesta tardor. Que bonic! Cançó preciosa de la Ludwig Band que entra a la llista.
1: Número 39. Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Ja hem dit que avui teníem dues entrades i mitja. La mitja és aquesta d'Olivia Rodrigo, que ha estat un parell de setmanes fora de la llista. Va marxar fa dues setmanes i ha tornat a entrar, perquè està sent tot un èxit i, evidentment, no la podem tenir fora. Olivia Rodrigo, Stupid Song, torna a entrar des de la 37. A la 36, nova entrada també per Sienna Spiro, un artista que ens té totalment enamorats des del seu treball de Visitor. Aquesta s'anomena Great Expectation i avui entra.
1: Número 36.
2: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

suma i suma i suma i va sumant setmanes. Aquesta cançó de Doctor Prats, Energia, em porta 25 a la primera llista i en baixa 3. A la 33, una que suma 5 llocs des de la seva entrada fa 7 dies, Guillem Gisbert amb Entretén-me. Número 3.

0: Seguim a casa, moltes produccions de casa nostra en aquestes parts inferiors de la llista. Aquí teníem a Ginestar, al costat de Nil Moliner. Va entrar fa 3 setmanes aquesta que es deia Qui estaràs? I, evidentment, suma llocs a la llista, concretament 4. De seguida, la 31, abans ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar Karol G, al costat de Bruno Mars. Continua en aquesta categoria d'aspirants encara, amb això que es diu, precisament així, estil.
1: Aquesta cançó vol entrar

Miley Cyrus, des del seu últim treball d'estudi, Bass Persuades, en suma 5. La seva segona setmana a la primera llista i ja la tenim a la 30, a la 29 baixada d'un lloc, per Ariana Grande i Head That I Met You Love Me.

0: Menja sense drama, una de les grans cançons dels Catarres que ens han acompanyat els últims mesos i que aquesta setmana en redueixen dues. De seguida la 26, abans tornem de nou a la categoria dels aspirants, en aquesta ocasió per escoltar Alex Warren, un artista que coneixes de sobres. Tenim a la llista una de les seves cançons que ja ha sonat, a Fever Dream. I ara el tenim amb nou senzill. Es diu Emerald Eyes, porta 3 setmanes en aquesta categoria amb les ganes d'entrar. Veurem si la setmana que ve serà ja la definitiva.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

García sonat des de la 25, sumant, baixant aquesta setmana 4 posicions respecte a l'última setmana. A la 24, pujada de 3 llocs per aquests DJs que es diuen Bausa, triomfant moltíssim a Magnetic.

40 de setmanes a dins la llista, Tame Impala, una banda que tenen dues cançons, aquesta i també Loser, que la tindrem molt més amunt. Col·laboració amb Jenny, això es deia Dràcula versió remix, manté posició. La que no manté posició a la primera llista aquesta setmana és Taylor Swift, en recula 3, amb I Knew It, I Knew You.

0: Doncs a punt de tancar aquesta hora hem escoltat a Bruno Mars, això es deia On My Soul, baixada d'un lloc aquesta setmana per aquest èxit des del seu treball de Romantic. I abans de tancar hora anem a recordar un número 1 de la primera llista d'una setmana anterior. Avui ens anem bastants anys enrere, ens anem pel primer any de la llista, ens anem al 2013 per recuperar aquesta cançó excepcional de Capital Cities. Es va estar un parell de setmanes liderant i torna a sonar aquest Safe and Sound.
1: Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1.

Doncs amb Yugel, French Montana, David Guetta ha obert la segona hora de la llista amb aquest Shine, camí ascendent per aquesta cançó, que en suma dues. Una segona hora que ens portarà a descobrir si Another mantenen lideratge amb el Talk to You o no. També hem de presentar tres cançons a la categoria dels aspirants i seguir repassant cançons de setmanes anteriors. Ara, però, fem una estrena. Una estrena d'una banda que feien versions i que ara es dediquen a fer temes propis. Es diuen My Hallies, ens arriben des de Vic i estan triomfant ja amb aquesta cançó que des que ha aparegut estem tots enganxats en aquesta colla de cinc joves que ho estan petant ja amb el seu debut, amb el seu primer tema propi. Ballo sense tu, el debut a la primera llista de My Hallies.

7 dies va entrar des de la 29 i ja se n'ha cruspit 11 de cop, Adela. Això es deia Ain't in Los Angeles, setmana 2 per aquesta cançó a la llista i en puja 11. Tot això no és la pujada més important de la setmana, no. Tenim una que encara creix més. A la 17 baixada d'un lloc per Dai Dai, l'artista protagonista aquests últims dies, Shakira, amb les seves actuacions a Madrid i amb temes com aquest Dai Dai, que no hi han faltat.

Aquí tenies a banda un buhos, bon DJ, l'estiu s'acaba i el ventilador, tot i que aquesta setmana encara ens fa companyia, doncs va perdent pistonada. La 15, pujada de dos llocs per My Body's Not Ready, l'èxit de Somber. Número

0: Atenció, perquè aquesta setmana tindrem almenys una nova entrada entre el top 10, perquè segurament t'estimo dels Amics de les Arts en recula 4 i, per tant, abandona el top 10, fet que donarà entrada a una nova cançó. Veurem qui se l'emporta. Ara ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar una altra banda que feia versions i que ara fa temes propis. Es diuen Brou. I ara el seu nou impacte musical, el seu nou tema propi, es diu De Colors. També la tenim com aspirant.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: DJ Goja, veu de Jason Derulo i també de Melody. Michiko manté posició a la 13. A la 12, pujada de dos llocs per Mr. Nou Irol, la nova cançó de Teddy Swims, que cada setmana puja més.
1: Número 12.

Era Estela Lefty. L'hem descobert amb aquest Boston i a la primera llista estem enamorats de la seva veu i d'aquest talent que té aquesta jove artista. Manté posició, des de la mateixa posició que fa

Tots és una setmana a la 11. De seguida obrim el top 10 abans, de nou a la categoria dels aspirants per escoltar Sexeni. La banda lleidatana ha presentat aquesta setmana un nou senzill, Malalt de somnis, en una setmana on també han actuat a Barcelona i on estan ja preparant concerts i noves coses els propers mesos. I també alguna cosa que ens han d'anunciar que no ens fa massa il·lusió, però que, bé, sembla que hi haurà una aturada. Sexeni arriben a la categoria dels aspirants amb aquest mal.

0: podríem estar.
1: Hem obert el Top 10 amb Dani Xixisquit, amb Que s'aturi el temps, cançó que ens ha acompanyat els últims mesos estiuencs i que tenim des de la posició 10 a la 9, baixada de 5 llocs per Joan Dausà i Mama Duixa. Ja va ser número 1 aquest Papi, posa'l al disc, que va de davall. Veus a la...

20 setmanes a la primera llista. Anem tirant, però, escolta, li està costant arribar ben amunt aquesta cançó de 31 fam, que manté lloc des de la 8. A la 7, baixada d'un lloc per la graciosa, l'èxit de Quevedo i Elvis Crespo. Ella...

Les Katsai, protagonistes des de la posició número 6, que es deia Animal, en puja una respecte a la setmana passada, i atenció perquè estem a punt d'escoltar la pujada més important de la setmana. La tindrem a la 4. Abans anem a la 5, amb

Doncs ja l'heu escoltat, eh? La pujada més important de la setmana se l'han portat Baby Wow, la nova cançó de Karol G al costat de Jude Lyne i de Rosowski. N'ha pujat, atenció, 14 de cop. Des de la posició 18 fins la 14, aquesta cançó que porta molts dies sent número global i que, prova d'això, doncs, aquesta gran pujada que s'emporta aquesta setmana. A la 3, baixada d'un lloc per Yugel i Ultranatea Movistar.

Atenció, perquè Temper City es queda a les portes de liderar la primera llista. De moment encara no ho aconsegueix. Veurem si la setmana vinent serà la definitiva. De moment, aquest Self-Aware en puja a un i es queda a la 2. Toca descobrir el líder. Toca descobrir quina és la cançó més important de la setmana. La setmana passada era Paranoder amb el Told to You. I aquesta setmana ho tornarà a ser perquè la cançó repeteix en el número 1 de la primera llista. S'ho mereix i de llarg. Per tant, enhorabona a Noder pel seu debut musical i per aquest nou número 1 a la primera llista. Ens retrobem en 7 dies amb més èxits. Que vagi bé, bona setmana. Número 1.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Benvinguts a Vinils amb Història. Som en Salva Minguijón
1: i en Manel Gómez. En aquest espai, a cada capítol escollirem un disc de vinil i parlarem de les circumstàncies que envolten la seva gravació i dels artistes que hi van participar. En molts casos, aprofitarem l'extensa col·lecció de Calafé Ràdio, que reuneix més de 5.000 títols entre LPs, singles i CDs.
0: El disc de què parlarem avui, el que esteu sentint des que ha començat el programa, és In Concert, de Derek and the Dominoes, un disc doble en directe gravat el 1970 a la mítica sala Fillmore East de Nova York.
1: Agafant-lo com a excusa, aprofitarem per parlar de l'època més convulsa i prolífica de la vida del seu líder, l'home conegut com a Slowhand, mà lenta, per la manera com mou la mà quan fa vibrar les cordes de la seva guitarra. Un dels guitarristes que acostumen a ser a totes les llistes de millors solistes del món. Parlem d'un top, l'únic, l'incomparable Eric Clapton.
0: Derek va ser el pseudònim que va usar durant un temps, part de la fama que el perseguia des que es va donar a conèixer l'any 1964 com a solista dels mítics Yardbirds. En aquella època, les parets de Londres es van omplir de pintades que deien Clapton is God, és a dir, en Clapton és Déu.
1: La seva fama va créixer encara més quan, abraçant el seu estil musical preferit, el blues, va gravar un disc amb John Mayall and the Blues Breakers i va esclatar a escala mundial quan va formar el grup Cream amb Ginger Baker i Jack Bruce l'any 1966.
0: Aquest supergrup va posar les bases del que després es va conèixer com a Power Trio, un tipus de formació de blues rock que es compon de guitarrista, baixista i bateria. Les constants tensions entre Baker i Bruce van portar a la seva dissolució només 2 anys després, però en aquest curt període ens van deixar 4 discs d'estudi plens de grans temes com aquest que sentireu ara, Butch.

0: Heu sentit Batch, un dels últims temes que els Cream van gravar junts. Com haureu apreciat els que en coneixeu la veu, està cantat per l'Eric Clapton. Això no era gens habitual en aquella època, ja que el cantant principal de la banda era en Jack Bruce.
1: Aquest tema va ser compost conjuntament amb el millor amic de l'Eric Clapton, en George Harrison, guitarrista dels Beatles.
0: Recordeu aquest nom, perquè serà important més endavant. Com us dèiem abans, els Cream van durar poc, en part per les contínues discussions entre Jack Bruce i en Ginger Baker, el bateria de la banda, dos personatges tan talentosos com complicats. Quan es van dissoldre, l'Eric Clapton va decidir formar un nou grup amb el seu amic Steve Winwood, que també passava una època complicada amb la seva banda Traffic. Així va néixer Blind Faith, una formació encara més efímera, que estava destinada a dissoldre's des del primer dia. Per què estava destinat a desaparèixer, Manel?
1: Doncs perquè en Clapton estava fart de la fama, com us hem dit al començament, i els mànagers de Blind Faith es van esmerçar molt per vendre la banda com un supergrup d'estrelles, un fet que no li va agradar gens. A més, recordeu que us hem dit que els altres dos membres de Cream eren persones difícils? Doncs, per sorpresa, el nostre amic Eric es va trobar que el bateria de Blind Faith era Ginger Baker, el seu antic company de Cream.
0: No tenim temps d'explicar-vos com n'arribar va ser de complicat en Ginger Baker. Només us direm que hi ha un documental sobre la seva vida que es diu Beware of Mr. Baker, aneu en compte amb el senyor Baker, i que comença amb una escena on el senyor Baker li trenca el nas al director del documental amb un cop de bastó.
1: Déu-n'hi-do. Blind Faith, per desgràcia, només va treure un disc, homònim, i podem trobar el primer tema que Eric Clapton va compondre en solitari, tant la música com la lletra. Es diu Presence of the Lord, i la versió que sentireu ara pertany al disc en què es centra el programa d'avui, Concert, de Derek and the Dominos.

0: Durant la primera i única gira que va fer Blind Faith, l'Eric Clapton es va fer molt amic dels integrants d'una de les bandes que els van talonejar, Delaney and Bonnie and Friends. Aquesta formació de soul rock estava liderada pel matrimoni de Delaney i Bonnie Bramlett i és famosa, entre d'altres coses, per a la gran quantitat de col·laboracions de músics famosos que apareixen als seus discs. Hi trobem, per exemple, en Greg i en Duane Allman, en Leon Russell, en George Harrison i el mateix Eric Clapton, que va començar a intervenir en els seus concerts quan encara tocava amb Blind Faith.
1: El problema per als Blind Faith és que en Clapton passava més temps amb ells que amb la seva pròpia banda. A poc a poc se'n va anar distanciant, fins que el grup es va dissoldre menys d'un any després d'haver-se format. Què va fer llavors? Doncs anar-se'n de gira amb Delaney and Bonnie i gravar aquest increïble disc en directe, Delaney and Bonnie and Friends on Tour with Eric Clapton. Ens sentirem el tema que obre el disc, Things Get Better.

0: Fruit de la bona relació que tenia amb la banda de Delaney and Bonnie, l'Eric Clapton els va demanar que l'ajudessin a gravar el seu primer disc en solitari. Com que encara no tenia molta confiança en les seves habilitats com a compositor, va comptar amb la parella per ajudar-lo a crear 8 de les 11 cançons de què es compon el disc.
1: La cançó més exitosa de l'àlbum va ser una versió de J.J. Cale, After Midnight, però la que més ens agrada a nosaltres és aquesta meravellosa Let It Rain, composta a quatre mans amb la Bonnie Bramlett i gravada amb la col·laboració de Leon Russell al piano i Stephen Stills, de Crosby, Stills & Nash, a la guitarra.

0: Arribem per fi a la formació de la banda que avui centra el nostre programa, Derek and the Dominoes. Poc després d'ajudar l'Eric Clapton en la gravació del seu disc de debut, diversos membres de Delaney and Bonnie and Friends van deixar la banda per desavinences amb el repartiment dels beneficis. De fet, aquests músics formaven la columna vertebral del grup. Eren en Bobby Whitlock, teclista i cantant, en Carl Radell, baixista, i en Jim Gordon, bateria.
1: Com que s'havien quedat sense banda i es portaven també amb l'Eric Clapton, el següent pas era evident. En Bobby Whitlock va anar a casa d'Eric Clapton a Anglaterra i li va proposar formar una nova banda.
0: Aquest nou grup havia de dir-se Eric Clapton and Friends, però recordeu, l'Eric Clapton volia passar desapercebut i ser un membre més del grup, inspirant-se en projectes més corals, sense líders definits com The Band. Així que, després de moltes discussions, es va acabar dient Derek and the Dominoes.
1: Encara hi ha controvèrsia sobre l'origen real del nom. Com hem dit abans, a Clapton li deien Derek, i l'afegitó de Dominoes s'ha atribuït, segons Whitlock, a un error de pronunciació a la presentació del grup a un concert.
0: Una altra versió que corre és que, a fi d'evitar el típic en Friends, es va voler treure a la palestra noms de músic admirats, i un dels noms era el de Fats Domino.
1: Abans que poguessin començar a crear cançons junts, però van rebre una proposta molt important, ser la banda que acompanyés el primer disc en solitari de George Harrison, All Things Must Pass, un triple disc mític que conté el gran èxit My Sweet Lord.

0: Derek and the Dominos va debutar més o menys quan les sessions de gravació d'All Things Must Pass arribaven a la fi, en un concert benèfic a Londres. En aquell concert, els Dominos van coincidir amb el bluesman de Nova Orleans, Dr. John, un reconegut practicant de vudú, i l'Eric Clapton li va demanar ajuda. Necessitava un amulet que l'ajudés a conquerir la dona de la qual estava enamorat feia anys, la Patti Boyd, i el Dr. John li va confeccionar.
1: Això no és broma, va passar de veritat. L'Eric Clapton estava desesperat d'amor per la Patti Boyd i ja no sabia què fer. El problema principal era que la Patti Boyd era la dona del seu millor amic, en George Harrison. Les sessions de gravació d'All Things Must Pass, amb ella present bona part del temps, no l'havien ajudat gaire i en aquell moment estava totalment obsessionat.
0: Però què hi ha millor que el desamor per compondre cançons? Els Derek and the Dominos van marxar cap a Miami per gravar el seu primer disc, Layla and Other Assorted Love Songs, amb el productor Tom Dowd. L'èxit més gran de la carrera d'Eric Clapton seria precisament Layla, una cançó inspirada en un antic poema persa del segle XII sobre un home enamorat d'una dona que està fora del seu abast i que parla, evidentment, del seu propi amor platònic.

0: Heu sentit aquesta part final de piano i la melodia de guitarra que l'acompanya? Doncs sí, amics i amigues, també tenen història. Personalment, Salva, aquesta és pel meu gust la part més brutal de la cançó. No sé si s'opines igual.
1: Totalment, és increïble.
0: El productor del disc, Tom Dowd, estava produint un altre disc mític mentre treballava per a Derek and the Dominoes, Idlewild South, dels Allman Brothers. El gran mite de la guitarra slide, Duane Allman, va demanar-li si li podia presentar l'Eric Clapton i es van fer immediatament inseparables. En Duane Allman apareixen diverses de les cançons de l'àlbum, inclòs aquest final apoteòsic de Leila.
1: Pel que fa a la cèlebre melodia de piano, està acreditada al bateria de la banda, Jim Gordon, com si fos seva. Amb els anys, de tota manera, ha anat creixent el rumor que li va robar la idea a la seva xicota d'aquell moment, Rita Coolidge, corista de Delaney and Bonnie and Friends i de moltes altres bandes de l'època. L'Eric Clapton mai ha confirmat aquest fet, ni l'ha acreditat a ella, ni ha pensat mai en donar-li una part de l'absurda quantitat de diners en drets d'autor que ha generat la cançó.
0: Efectivament, Salva, aquest seria un altre desafortunat cas en què l'aportació creativa d'una dona a una obra genial va ser silenciada. Quan va intentar reclamar la seva autoria, el mànager de l'Eric Clapton, Robert Stigwood, li va dir: «Què faràs? Ets una noia, no tens prou diners per demandar-nos. Deixa-ho córrer».
1: En fi, Manel, canviem de tema, que encara ens demandaran a nosaltres. Ens posem de ple amb el disc que centra el nostre programa d'avui.
0: In Concert recull cançons gravades en dues nits diferents al Phil Morris de Nova York, a l'octubre de 1970. Val a dir que aquest local novaiorquès s'hi han gravat altres enormes àlbums en directe, com el Live at Fillmore's de The Allman Brothers.
1: El va gravar el que potser és l'enginyer de so més llegendari de la història del rock, Eddie Kramer, famós per les seves col·laboracions amb Led Zeppelin, The Beatles, Rolling Stones, Kiss i molt especialment per la societat creativa que va establir amb Jimi Hendrix els estudis que van crear conjuntament, els Electric Lady Studios de Nova York.
0: El disc es va publicar l'any 1973, assolint el top 20 a Billboard. A In Concert trobem uns músics en estat de gràcia, que es coneixen i es compenetren a la perfecció, improvisant versions llarguíssimes dels seus temes, com aquest Why Does Love Got to Be So Sad? Per què l'amor ha de ser tan trist?

0: Us recomanem que escolteu aquest disc del començament al final perquè és increïble. I, si us quedeu amb més ganes, fa uns anys es va editar Live at Fillmore East, que és bàsicament in concert amb material extra d'aquelles nits que no van cabre al disc original. Són temes llargs, molt en la idea dels 70 de fer jams. Per a que us feu una idea, la cançó més curta, Bottle of Red Wine, que és la que acompanya aquestes paraules, se'n va gairebé als 6 minuts.
1: 4 de les 9 pistes del disc doble superen els 10 minuts. Memorable, pel meu gust, la versió de Let It Rain. Compartirem una llista de reproducció pública de Spotify a les xarxes de Calafell Ràdio perquè pugueu tornar a escoltar-les i, seguint els enllaços, descobrir els àlbums dels quals les hem extret.
0: L'última cançó que us posarem avui explica també la fi de Derek and the Dominoes. Molts dels membres de la banda passaven en aquells moments per greus problemes d'addicció a l'alcohol i a les drogues. El mateix Eric Clapton, que com ja us hem dit estava deprimit pel seu amor no correspost amb la Patti Boyd, va rebre, a més, dos cops molt forts.
1: Primer, el seu gran amic Jimi Hendrix va ser trobat mort al pis de la seva xicota a Londres, víctima d'una sobredosi accidental al setembre de 1970. Com a homenatge a Hendrix, els Dominoes van incloure una versió de la seva cançó Little Wing a l'àlbum Layla and Other Assorted Love Songs.
0: Un any després, una altra tragèdia acabaria per enfonsar en Clapton i desfer per complet Derek and the Dominoes. Dwayne Allman moria en un tràgic accident de moto.
1: Us deixarem amb la versió de Little Wing en directe que podeu trobar a Live at the Fillmore East, un cover colossal. Potser el meu favorit d'aquest clàssic de Hendrix, dels molts que se n'han fet, Stevie Ray Vaughan, Sting, Pearl Jam o Skid Row, entre els més coneguts. Atenció a les dobles veus, una meravella.
0: Per cert, per acabar amb una dada més alegre, el 1977 la Patti Boyd es va divorciar de George Harrison i el 1979 es va casar amb l'Eric Clapton. El seu padrí de boda, en un gir molt estrany dels esdeveniments, va ser el mateix George Harrison.
1: Ara sí, ho deixem amb Little Wing. Gaudiu-la com la gaudim nosaltres. Ens retrobem en un parell de dissabtes aquí, a Vinils amb Història.
0: A Calafell Ràdio.
1: Fins una altra.
0: Long live rock and roll!

Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, 107.9.